0: Espanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més, de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamaneta. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF a que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar les alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alertes. Canviem de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Parla USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provenients del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
20: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
20: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: 3CAT Info.
2: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
2: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
2: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
2: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar.

0: Format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps, aquest dimarts, torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalater.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una

0: Una campanya similar a la de l'any passat i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
2: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
3: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
1: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
4: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
5: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
4: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
6: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
4: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
7: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saideaja.
8: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
9: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
8: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
10: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
8: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
12: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
14: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
15: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
15: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
16: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
17: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
16: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
18: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
7: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
19: Hola.
20: Hola.
19: Quina música fas?
20: Un rotllo trap.
21: M'encanta la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb quatre produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
7: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
8: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans, Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
22: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
1: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
2: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
1: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i, posteriorment, va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I, d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26-22. I al Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
3: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
1: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
23: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara, en les mans d'Alexander Sekulic, un equip que teniu la missió d'il·lusionar tots de nou en el barcelonisme.
1: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga. Esports.
1: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF, a Quedacuí, a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
2: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
2: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
20: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
20: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
1: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club laurana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
2: 3CAT Info.
1: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
2: 3CAT Info.
1: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
1: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar, ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
1: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaurana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeló a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
2: 3CAT Info.
1: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis, i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
2: 3CAT Info. Són 4:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'0-5 Barça a la Lliga.

0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
2: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
4: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
5: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
8: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
9: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
7: Pel que fa al preu...

0: Déu es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlles sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
2: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
3: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
2: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells al Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
4: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
2: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
5: 3Cat Info.
1: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
6: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
7: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
6: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
8: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
6: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
1: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
9: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de festa major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la festa major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
10: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
1: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a perferança, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
5: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 a 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica El mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
12: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
1: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessen és el secretari del Tresor nord-americà.
13: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
1: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
13: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
1: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
14: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
15: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
14: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
1: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
16: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
1: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
5: 3CAT Info.
1: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
17: Hola.
18: Hola.
17: Quina música fas?
18: Un rotllo trap.
19: M'encanta la teva veu. I tu més.
1: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
5: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb David Ubach.
6: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans, Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
20: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
6: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
21: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
6: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'eslovè Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26-22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
0: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
6: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
17: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
6: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga. Esports.
1: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Volta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltava, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijó.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
2: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
2: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units, que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provenients del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
20: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
20: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Eurodisney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
1: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'EL 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club laurana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
2: 3CAT Info.
1: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
2: 3CAT Info.
1: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
1: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar, ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
1: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
2: 3CAT Info.
1: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis, i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
2: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0-Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país.

0: havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
2: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
1: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
4: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
5: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Uní de Pagesos, i Xavier Culleres, de Jarc.
8: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
9: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
7: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
10: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquest

0: Aquesta entitat municipal descentralitzada.
1: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
0: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells al Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
2: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
0: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
3: 3CAT Info.
4: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
6: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
5: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
5: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
4: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
4: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
9: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
4: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, emesa per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
3: El temps.
4: És moment per la previsió de Gemma Puig.
10: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
11: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
4: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
4: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
12: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
4: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
12: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
4: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
13: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
14: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
13: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
4: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
15: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
4: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
3: 3CAT Info.
4: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
16: Hola.
17: Hola.
16: Quina música fas?
17: Un rotllo trap.
18: M'encanta la teva veu. I tu més.
4: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
4: Amb David Ubach.
5: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans, Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
16: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
5: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
17: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
5: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zhiganov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'eslovè Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26-22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
18: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos al nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
5: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
19: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara, en les mans d'Alexander Sekulic, un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
5: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4/4 segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que espaternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamanada. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per maniobrar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'S-Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'S-Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3Cat Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
20: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
20: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics amb un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club laurana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: 3CAT Info.
2: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
2: I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
2: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2-Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
2: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dave Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres.

0: S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
1: Ara ho escoltàvem, Horts no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
2: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
3: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
2: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
4: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
5: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
4: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
2: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
7: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
8: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
6: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
9: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
10: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
9: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
11: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
9: L'orografia ha fet que els treballs

0: ells s'hagin fet amb helicòpter.
1: 3CAT Info.
2: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saenteaja.
3: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
4: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
3: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
5: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
3: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
2: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
2: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
7: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
2: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
1: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
0: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
8: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
2: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
9: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
2: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
9: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
2: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
10: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
11: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
10: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
2: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
12: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
2: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
1: 3CAT Info.
2: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
13: Hola.
14: Hola.
13: Quina música fas?
14: Un rotllo trap.
15: M'encanta. La teva veu. I tu més.
2: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
1: I Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
2: Amb David Ubach.
3: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans, Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
16: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
3: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
17: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
3: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
18: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
3: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926.
19: L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
20: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulic un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme.
19: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltava, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En algunes d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF a que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar les alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Parla USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3Cat Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
20: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
20: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: 3CAT Info.
2: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
2: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
2: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
2: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics,

0: té.
1: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també els arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
2: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
3: En algunes d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
2: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Uní de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
5: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
6: Pel que s'ha collit, pel que fa aquí a l'enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
4: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
7: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
8: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
7: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
9: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
7: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
10: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
11: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
12: Ara

0: que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
2: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
1: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
3: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
3: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
5: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
3: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
6: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
8: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
3: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
3: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
9: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
3: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
9: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
3: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció, Londres, Quim Olivares.
10: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
11: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
10: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
3: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
12: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
3: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
6: 3CAT Info.
3: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
13: Hola.
14: Hola.
13: Quina música fas?
14: Un rotllo trap.
15: M'encanta la teva veu. I tu més.
3: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
3: Amb David Ubach.
16: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valdé. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
13: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
16: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
17: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
16: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zhiganov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
18: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
16: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
19: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulic un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
16: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4/4 segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
6: 3CAT Info.
20: Informar. Explicar. Entendre.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. És dimarts i avui ens llevem amb 17 graus a Solsona, 18 a Balaguer, 24 graus a Mataró. I avui sembla que tindrem una mica més de calma després que ahir vam tornar a tenir una pluja molt, molt intensa, especialment a les comarques de Tarragona. Això és so de la mateixa ciutat de Tarragona, que va ser la que es va emportar doncs, una part bastant complicada d'un temporal amb fortes ratxes de vent, pedregades, centenars d'arbres caiguts. La bona notícia és que no consta que ningú no hagi pres mal en aquestes últimes hores, en aquestes pluges. I l'altra bona notícia d'aquest matí és que totes les línies de rodalies que estaven tallades des d'aquest dilluns al vespre a causa del temporal han recuperat la circulació, segons ha informat Adif, l'administrador de les vies. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do, la que va caure ahir, ja ho avisaves tu.
1: Sí, 77 litres a Tarragona, 89 a Vinyols i els Arcs. Aquesta zona de la Costa Daurada va ser la que va tenir les tempestes més intenses, però també acompanyades de vent i de situació doncs, complexa a causa de la pedra, que en molts casos va ser força gran. També va haver-hi tota una altra banda de tempestes que van passar per l'Alt Pirineu, que ja ho deien, 39 litres al Cadí Nord, 41 a Viella, 31 a Tremp. Pluges doncs, intenses, que són aquesta energia que tenim en l'atmosfera, que avui, ja ho deies tu molt bé, es calma una miqueta.
0: Sí,
1: avui serà un dia, sí, de més sol. Un dia de sol, potser el matí entrenyinar per núvols alts. Un altre cop un dia una miqueta més calorós. La màxima avui arribarà fins a 34-35 a les comarques de Girona, a la Catalunya central. Pujarà fins als 33-34 potser a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, és a dir, no farà tanta calor a Ponent. I demà torna, però, un altre cop les ruixats, les tronades, però no seran ni de bon tros tan importants com els d'ahir.
0: I demà, això serà avui, tranquil·litat,
1: serà demà.
0: I demà
1: avui
0: torna a ploure, vaja.
1: Rujats, però poca cosa.
0: Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, Tarragona, ara ho deia el Tomàs Molina, va ser la que es va emportar una part doncs, bastant intensa d'aquest temporal, que va deixar, és veritat, algunes persones ferides, però cap de gravetat.
2: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Això és el que ens deia ahir a última hora Imma Soler, de Protecció Civil, la subdirectora de Protecció Civil. Avui tornarem a parlar d'aquí una horeta una mica més per saber exactament una mica d'actualització d'aquest balanç. Insistim que sí que consten algunes persones ferides, però cap d'elles de gravetat. I la novetat de les últimes hores és que totes les línies de rodalies que estaven tallades des d'ahir han recuperat la seva circulació, diguem-ne, habitual. Estem parlant de la R14, la RT1 entre Reus i Tarragona, la R16 entre Cambrils i Tarragona. En fi, tot això, en principi, avui funciona com un dia normal. El temporal també va passar per la Cerdanya i les Terres de Lleida, ens ho deia el Tomàs Molina, on les pedregades van afectar part de la collita, i aquest serà un altre capítol que haurem d'estar atents en els pròxims dies, perquè, evidentment, estem en una època especialment fràgil per les collites i per l'agricultura, perquè algunes d'elles ja s'han vist prou reduïdes per la calor. Després tenim la crisi de breus, que no ha marxat, al contrari, i si a més hi afegeixes les pedregades, doncs el panorama pot ser molt, molt complicat. Seguirem aquí al Matí de Catalunya Ràdio. El que passa és que la pluja no ha sigut l'únic fenomen de les últimes hores. Això que sentiu és un tornado. Un tornado prop de Carcassona, al sud de França, ben a prop de la frontera amb Catalunya, va deixar almenys 41 persones ferides, algunes d'elles fins i tot van ser hospitalitzades, i de fet molts veïns admeten que això els va agafar per sorpresa.
3: Je pensais qu'il y avait un gros camion qui arrivait sur ma maison, et en fait c'était une tornade, mon fils était, enfin j'étais avec mon fils à l'appareil. Me dit, mama, c'est une tornade.
0: És un vent, un episodi de tornado que va arrencar teulades, va provocar danys en 300 cases, va obligar a tallar desenes de carreteres, insistim, una quarantena de persones ferides. En fi, avui és el dia en què comencem parlant del temps i d'aquestes pluges, tot i que avui serà un dia raonablement tranquil, ens deia ara mateix el Tomàs Molina. Temps a banda, avui és el primer dia del govern de Salvador Illa després de les vacances, es celebra el primer Consell Executiu, la reunió setmanal del govern, amb diverses carpetes importants sobre la taula. taula. Una és el nou model de finançament i l'altra és el conflicte amb educació. Recordem que falten menys de 15 dies per començar el curs escolar i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ens deia molt clarament ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que aquesta vaga prevista pel primer dia de curs és pràcticament impossible de desconvocar.
4: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs, mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: És el que deia Yolanda Segura, demanava aquesta negociació, que segons diu fa més d'un mes que no es produeix, però una negociació ja no de cara a evitar el primer dia de vaga, que ho veu molt complicat, sinó de cara a evitar les vagues que puguin arribar en el que queda de curs escolar. A Madrid també es va reprenent i també es va reactivant el curs polític. Avui hi ha, d'una banda, Consell de Ministres, es reuneix també el Consell de Seguretat Nacional 28 dies després de Ceuta. Es reuneix per parlar de Ceuta 28 dies després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc. I avui també el Consell de Ministres aprovarà un comandament únic per la crisi migratòria, com dèiem, pràcticament un mes després.
5: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis que esperamos que dé resultados lo antes posible.
0: És el ministre Carlos Cuerpo, que ahir va ser l'últim membre del govern espanyol en visitar Ceuta i va defensar la gestió del govern espanyol. Aquest comandament únic estarà coordinat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El Partit Popular continua acusant a Pedro Sánchez de fer vacances i d'ignorar pràcticament aquesta crisi de Ceuta, però si parlem del Partit Popular, l'altra carpeta que té la formació d'Alberto Núñez Feijóo es diu Isabel Díaz Ayuso.
6: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao pescado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, així volia girar full sobre la polèmica que arrossega d'aquest estiu amb la compra del famós àtic de 6 milions d'euros pagats amb diners públics. Hem de destacar que diuen això, o li preguntaven això a Isabel Díaz Ayuso després que Alberto Núñez Feijóo admetés que calen moltes més explicacions, perquè aquest àtic que es va comprar, en teoria, era per treballar-hi, però no tenia llicència per treballar-hi, tenia llicència de pis, diguem-ne, per viure-hi. I aquí és on el líder del Partit Popular va dir calen més explicacions. Se li va preguntar a la presidenta i la seva resposta és aquesta. Chao, pescao. Aquí no hi ha res a parlar, aquesta història s'ha acabat. En fi, avui també a l'hora del matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'actuació de la Policia Nacional retirant estelades al partit Elx-Barça de diumenge. Són aquestes imatges difoses a les xarxes socials on es veu com la policia requisa estelades i carrega contra un aficionat blaugrana fora de l'estadi. Així es veu en un vídeo on, per cert, si ho heu sentit, hi ha gent que crida dale, dale, dale, dale, amb uns agents de la Policia Nacional que agafen un nano, el treuen del seu grup, l'estomaquen amb les porres, el redueixen a terra i el continuen estomacant. Dale, dale. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força i no descarta prendre accions legals. Avui en parlarem aquí a l'Àgora, també del matí de Catalunya Ràdio. I ja que parlem d'esports, avui tenim quarta etapa de la Vuelta a Espanya, etapa que es disputa íntegrament a Andorra. Per cert, que la competició es va veure afectada pel que dèiem abans, per les tempestes.
7: Bueno, vamos a ver.
8: Esto huele...
7: Sí, sí. A mí se pone el propio Pogacar en cabeza. Sí, ahora él está pidiendo, sí, sí, sí. Está pidiendo calma también a todos los corredores. Bueno, vamos.
0: Aquest era el moment que hi havia una calamarsada enmig de l'etapa de la Volta Ciclista, una calamarsada que, evidentment, caia sobre els ciclistes i que, com deien, doncs això fa molt de mal. I això va fer suspendre l'etapa quan faltaven 16 quilòmetres per la línia de meta a Font-Romeu. Va ser el líder de la competició, Pogacar, qui va aturar la cursa fins i tot abans que ho fessin els jutges. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de totes aquestes qüestions. També parlarem d'Eurovisió.

0: Perquè els Països Baixos finalment no participaran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, sí, hi participa Israel. L'any passat, recordem que ja van baixar del carro del concurs i no hi vam participar, perquè Israel sí que ho feia, Espanya, Irlanda, Islàndia, Eslovènia i també els Països Baixos, com dèiem ara mateix. Així hem arribat a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Digue-m'ho bé, 7 i 10 minuts. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain.

0: 4 minuts falten per arribar a un quart de 8. Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia, ben tornada.
2: Gràcies.
0: Com ho portes, això?
2: Bé, de moment bé. Encara dura.
0: Vinga, principals titulars del matí d'aquest dimarts i torna.
3: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van resseguir ahir bona part del país sense deixar ferits de gravetat. En parlava a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
5: Els principals estralls van ser el Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions.
0: Anem a Tarragona, doncs, Ricard Buigas.
6: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
7: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
6: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: També va ploure amb força a l'Alt Urgell o a la Cerdanya. Pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé alguns cotxes.
0: Anem a Puigcerdà ara, Joaquim Albalater.
9: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals, que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per l'esforç fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma.
0: Lleida, Júlia Albacar.
10: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president d'Assaja Catalunya.
11: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
10: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
5: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil per advertir els darrers aiguats.
8: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar aquest sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i diverses inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz.
12: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
3: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
5: També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert.
0: Una 60ena de vols.
8: Cancel·lats ahir a l'aeroport del Prat per les pluges. Són dades del portal flightradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst.
3: També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser en alguns moments l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
0: I a més, un tornado.
5: És un tornado a prop de Carcassona que va deixar almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys en 300 habitatges.
8: Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat durant tota la nit sobre el terreny per assegurar els edificis que van quedar malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
13: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
0: primer Consell Executiu.
3: Avui, després de vacances, Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte a educació i el nou model de finançament com a reptes principals.
0: Àlex Giral Robert.
1: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus 2 anys a la Generalitat.
14: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
1: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que, com a mínim, viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'assegui a negociar.
5: És el que reclama el sindicat USTEC al Departament d'Educació si vol evitar les vagues previstes quan comenci el curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, dona per fet que es mantindrà la vaga convocada per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho deia ahir aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: I més qüestions, gir estratègic.
8: El govern espanyol ha assumit el control de la crisi a Ceuta quasi un mes després de l'entrada massiva d'immigrants.
3: El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a Ceuta com més aviat millor.
0: Anem ara a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
16: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal, sempre en coordinació amb Ceuta.
17: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
16: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
18: ¿Quién manda aquí? El presidente del gobierno, aquí no manda nadie.
16: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 45.000 vacunes.
5: Són les que rebrà Ceuta amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
0: Cèlia Forment.
19: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris. Els especialistes també recorden que cal analitzar cada cas individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cadascú. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ciao, Pescao.
8: Isabel Díaz Ayuso s'ha negat un altre cop a donar explicacions, unes explicacions que ja li demana fins i tot el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
3: Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut girar full d'aquesta manera.
20: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao, Pescao. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
5: Des de la direcció del PP qualifiquen les explicacions d'Ayuso de raonables, tot i que segueixen una incògnita per què es van destinar 6 milions d'euros públics a un àtic de més de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir-hi oficines. La Moncloa li demana la dimissió.
0: Aldarulls.
8: A Sitges continuen de festa major, tot i els greus aldarulls de la matinada de diumenge a dilluns, quan uns 200 joves van cremar mobiliari urbà i es van enfrontar amb la policia amb el llançament de pedres i ampolles de vidre.
0: Txell Garriga.
21: Els fets van tenir lloc a les 4 de la matinada, un cop havia acabat el concert de festa major i van obligar a tancar alguns locals d'oci nocturn i també endarrerir la cercavila matinal. Per motius que encara es desconeixen, gairebé 200 joves van començar una baralla campal al passeig de la Ribera, que va acabar amb enfrontaments contra la policia i també amb la crema de mobiliari urbà, com lavabos o contenidors. De moment, no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat ja aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la festa major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres. Txell Garriga. Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la presó.
3: Tres detinguts per haver robat cable de cobre de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
5: El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat.
0: Maria Rovira.
2: L'Ajuntament calcula que tindrà l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment, encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-lo costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:21 minuts, més ajuda militar.
8: El Regne Unit facilitarà a Ucraïna tecnologia britànica per fabricar míssils de llarg abast. El primer ministre, Andy Barna, m'ho va comunicar ahir a Kiev al president Zelensky.
0: Ignasi Abad.
4: Barna vol transmetre que el suport de Londres a Kiev no canvia amb el relleu a Downing Street en el seu primer viatge oficial a l'estranger, just el dia que Ucraïna commemorava el 35è aniversari de la seva independència. El primer ministre britànic ha garantit el ple suport al país en guerra.
22: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
4: La coalició de voluntaris integrada majoritàriament per països europeus que donen suport a Ucraïna s'ha compromès també a reforçar urgentment la defensa antiaèria ucraïnesa. Zelensky diu que li calen 300 míssils Patriot. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fora de la llista.
3: Donald Trump retira Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia en aquestes llistes.
5: A la decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques.
8: Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per a la reconstrucció del país.
0: Ofegament econòmic.
3: Els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
23: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
5: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta.
0: Planta cara.
8: El Canadà a Donald Trump que l'amenaça amb una nova escalada en la guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre tots dos països es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de setembre imposaria aranzels del 50% als vehicles i a l'acer provinents del Canadà.
3: La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha sigut acceptar el pols i anuncia que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney confia encara arribar a un acord.
0: I no hi assistiran.
5: Als Països Baixos, del concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel.
8: Dels cinc països que van abandonar l'esdeveniment en la darrera edició, és el primer que es posiciona de cara a la del 2027.
0: 7:24 minuts, anem als esports. Robert Prat, molt bon dia.
24: Bon dia.
0: El Barça ja prepara el partit contra l'Atlètic de Club, contra l'Atlètic Club, perdó, aquest dijous, amb el dubte de Gavi i Rodri a punt per debutar.
24: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió. El jugador només té una forta contusió al genoll, que li ha causat inflamació. Tornarà als entrenaments quan no hi hagi cap risc. Qui sí que està a punt per jugar és Rodri, que per primer cop es va entrenar amb els seus companys després d'haver completat una setmana d'entrenaments al marge del grup. Podria tenir uns minuts davant l'Atlètic Club.
0: Queixa formal del Barça, ho dèiem abans, per l'actuació de la Policia Nacional contra els aficionats blaugrana desplaçats a Elx.
24: El club considera desproporcionat aquest ús de força, no descarta emprendre accions legals. El club demana explicacions per haver requisat estelades mentre els aficionats de l'Elx ja esperonaven la policia. El president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al govern espanyol la indignació per aquesta actuació i demana explicacions per vulnerar els drets fonamentals. I mentrestant, no es desencalla la posició de l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid es manté ferm, no cedeix, tot i que l'afició matalassera ha iniciat un pols contra el jugador. L'exjugador del Madrid, Santi Cañizares, ha afegit més polèmica, en aquest cas, en la seva intervenció als micròfons de la COPE.
6: Lo que han gritado, que creo que lo sancionarán, salvo que me corrija Javi, es P Barça, P Cataluña, cuando ha calentado Julián también, ¿eh? Aparte de...
7: Bueno, eso no es mala idea, dentro de lo que cabe para el aficionado atlético, echarle la culpa al Barça.
9: Bueno, no buena idea nunca, ¿no?
7: Pero bueno, bien, no es educado. Però, quiero decir, para la parroquia atlética, mejor...
24: L'Espanyol confia aconseguir la cessió del jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, amb una opció de compra obligatòria a finals de temporada, 8 milions d'euros. Un altre jugador del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax de Mitchell, podria deixar el club gironí les pròximes hores. I avui presenten Xavi, nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
25: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 2 d'abril del 2004.
25: I el número de la sort, el...
26: 9.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
27: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba... Hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ens queden un parell de minuts per arribar a 8:15. Recordeu la notícia amb la qual hem començat, eh? La circulació de trens s'ha restablert, eh? Ahir va estar seriosament afectada per les tempestes, molt especialment al sud del país, a les línies que arriben al sud de Catalunya, però en principi des de DIF ens diuen que tot això s'ha recuperat i que, per tant, avui el servei ja és el d'un dia habitual. Hi ha 2 minuts per arribar a 8:15, com dèiem, i arribarem a 2:15 amb un dels protagonistes del curs, ara que reprèn el curs polític, el curs escolar i tot, doncs un dels protagonistes del curs anterior, amb el Giovanni i companyia.
1: Hem de, senzillament, no mirar cap a un altre costat i implicar-nos.
2: 16.000 persones van anar ahir al concert pro-Palestina al Palau Sant Jordi, un concert que ha comptat amb la participació d'una vintena d'artistes, entre ells Lluís Llach i Rosalia, que hi va participar per sorpresa.
3: Sí, jo hi vaig anar.
0: Home, vostè és el capità Josep Lluís, Josep Lluís Barro, no?
3: Lluís Bardo.
0: Com està?
3: Hola.
0: No havia vingut mai en directe.
3: No. El que passa que...
4: Encantat de conèixer-ho.
3: Jo no.
0: Vostè és el que va anar amb la flotilla, no? Vens, els capitans que portava la flotilla...
3: Darrere la Marta Viana, sí.
0: Molt bé.
3: Com que ahir a la nit vaig anar al concert aquest, he dormit aquí fora, al portal de la Matller, i ara, quan he vist el Ricard entrar...
4: Ha dormit aquí fora?
3: Sí. Feia mandra anar fins al barco.
4: Ah, que dorm el...
3: Perquè després del concert vaig venir cap aquí a dalt, al Rincón de Gladys,
0: sí,
3: que hi ha el local.
4: Sí, bueno, no cal que especifiqui.
3: És un prostíbul.
4: Ja ens ho havíem entès.
3: I quan vinc a Barcelona sempre vaig a veure la Gladys... I aprofito per dutxar-me. Perquè
0: el concert per Palestina, vostè hi va anar...
3: Perquè em van convidar. Ah. Com que vaig posar el barco de la flotilla, em van enviar una entrada.
4: Molt bé, i què li va semblar?
3: Bueno, només vaig conèixer el llac. I tampoc no m'acab de fer el pes, perquè tots els altres no sé ni qui era ningú.
4: Home, hi havia la Rosalia, per exemple.
3: Molt maca. Però no sé, a mi m'agradava la Marujita Díaz, la Sara Montiel, la Chelito... Esmeralda, la Paquita Escribano.
4: No sé de qui parla, però...
3: Sí que hi havia una nana que sí que va cantar molt bé, amb un vestit rosa.
0: Sí, la Batguiel.
3: Aquesta va fer bé. La lletra no veia molt la relació amb Palestina.
0: Amb això arribem a 8:15.

0: Avui el dia comença bastant més estable pel que fa al temps, després que el camp de Tarragona, s'hagi emportat la pitjor part del temporal de pluja, pedregada, ratxes de vent, que ahir va deixar desperfectes i una vintena de persones ferides, per sort, ni una de gravetat.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: És el que deia la sortdirectora de Protecció Civil i Massoler en declaracions d'aquesta casa, i tornarem a parlar d'aquí una hora per conèixer l'últim balanç d'aquest temporal i també per preguntar-li per la polèmica de per què no es va enviar un missatge als mòbils per alertar de la intensitat de les tempestes. Això va a camí de ser tema polític, perquè ahir, per exemple, Junts va registrar una bateria de preguntes parlamentàries en aquest sentit.
2: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir, informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: És el que deia Montserrat Ortiz, diputada de Junts. Els comuns també preguntaran per la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu després de les vacances d'estiu. També hi ha Consell de Ministres amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs i un important gir perquè el govern de Pedro Sánchez assumeix la gestió de la crisi quan ha passat pràcticament un mes de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma i avui mateix aprovarà la creació d'un comandament únic amb el ministre de Política Territorial al capdavant.
3: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
0: Ho anunciava el ministre Carlos Cuerpo des de Ceuta. També s'ha convocat per avui el Consell de Seguretat Nacional, que reuneix, com el seu nom indica, els principals responsables de la seguretat de l'Estat i també bastants dies després que alguns partits, com el mateix Partit Popular, li reclamessin a Pedro Sánchez que el convoqués. Tot això, mentre, parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar, com pot, la polèmica de l'àtic.
4: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
0: És la que responia la presidenta de la Comunitat de Madrid, el líder del seu propi partit, que va dir que calien més explicacions de per què aquest àtic que va comprar la comunitat doncs no s'hi podia treballar, tot i que el govern insisteix que era per treballar-hi, per fer-hi oficines. En fi, i en els esports, Robert Prat.
5: Rodri s'entrena per primer cop amb els seus companys del Barça, podria debutar dijous contra l'Atlètic Club, Gavi només té un fort cop al genoll, Brian Zaragoza a punt de tancar la seva sessió per l'Espanyol, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, demana explicacions al govern per l'actuació desproporcionada de la policia contra aficionats del Barça al partit contra l'Elx. El club es posa a disposició dels seguidors afectats.
0: Gràcies, Robert. Anem a fer un cop d'ull al temps, el que dèiem, eh? Avui, en principi, hauríem de tenir un dia bastant més tranquil, Tomàs Molina.
6: Avui serà un dia més tranquil després de les tempestes d'ahir. Aquest matí hi haurà molts bancs de boira, boirines, allà on va haver-hi precipitacions. A primeres hores hi haurà un cel entrenyinar per núvols alts, però a mig matí ja s'acabarà imposant el sol. Les mínimes han estat més baixes, al matí, per tant, serà una miqueta més fresquet, però després de migdia la temperatura pujarà i tornaran a recuperar-se valors per sobre dels 30 graus, les més altes, 34-35, en punts de les comarques gironines i també cap a les comarques de la Catalunya central. Serà un dia, doncs, en conjunt assolellat i calorós, avui a partir de mig matí. Demà torna una mica la inestabilitat. Demà serà un dia una miqueta insegur, amb nuvolades, amb ruixats, que al matí ja aniran apareixent i desapareixent de diversos indrets del país. Seran en conjunt pluges de caràcter feble, com a molt moderades, i la temperatura es mantindrà sense canvis, però amb una certa tendència a pujar. El dia més calorós aquesta setmana serà dijous.
0: Gràcies, Tomàs Molina. La mobilitat a aquesta hora, actualitzem-nos. Sílvia Andrés, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia. Després de les fortes tempestes d'ahir a terres tarragonines, les línies de rodalies que passen per la zona van recuperant la circulació habitual. Tot i això, destacar que entre Torredembarra i Tarragona es circula per via única. També hi ha retards a la línia R2 Nord i a la línia R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells-Breda i Massanet-Massanes, a la capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Cop d'ull també a les carreteres. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia, doncs que encara molt tranquil·les. La circulació força fluida, només cal vigilar l'autovia

0: pluja de Tarragona a totes les portades.
1: L'executiu espanyol crea l'autoritat única per a Ceuta un mes després de l'assalt, titula La Vanguardia.
2: El govern espanyol recorre al CNI per agilitzar repatriacions a Ceuta. Llegim el periòdico.
1: Editorial de l'Ara, sota el títol La crisi de Ceuta i el dinosaure, on es fan paral·lelismes amb el cèlebre conte d'Augusto Monterroso, amb Pedro Sánchez, que s'aixeca cada dia amb l'esperança que s'hagi resolt com per art de màgia.
2: En la mateixa línia va la tribuna del periòdico que es titula La cadira buida, on es lamenta la mala gestió del president espanyol.
1: I com deien també, espai per a les pluges, una gran foto d'un cotxe surant sota un pont coincideix ocupant mitja pàgina tant a l'Ara com al periòdico.
2: El temporal castiga Tarragona, titula el primer, Tarragona sota la pluja i la calamarsa, llegim el segon.
1: Una foto que, per cert, també veiem a les pàgines interiors del Punt Avui.
2: Més enllà de Ceuta i Tarragona, un parell de noms propis més a la premsa d'avui, el primer, el d'Ulrich Siegmund.
1: L'ultra que aspira a la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Hi ha eleccions el 6 de setembre.
2: I el segon, el d'Andy Burnham, el premier britànic, que ha ignorat les amenaces de Putin i ha viatjat a Kiev, diu l'Ara.
1: Un Burnham que ajudarà a Ucraïna a fabricar míssils de llarg abast i afegeix La Vanguardia.
2: I per acabar, indignació per l'agressió policial a un menor a Elx.
1: L'independentisme condemna el tracte a un jove aficionat al Barça.
0: Això és el que tenim a les portades i també a les opinions. Mirem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Les millors piscines donades són les de Madrid.
3: A la capital de l'estat s'està construint la que serà la piscina donades més gran d'Europa, a prop de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. 23.000 metres quadrats i 30.000 metres cúbics d'aigua potable. El projecte té en contra l'oposició municipal, que el qualifica de megalòman, i els veïns i els ecologistes, ja que el consum d'aigua total del complex pujaria fins als 42.000 metres cúbics i els mesos d'estiu l'evaporació diària podria arribar als 184.000 litres. Curiosament, el projecte ha rebut gairebé 16 milions d'euros de fons públics procedents de la Unió Europea i, en teoria, estan destinats al turisme sostenible. Les obres ja han començat, tot i que el pla urbanístic és als tribunals i es preveu que s'acabin l'any que ve, ho explica El País.
0: Una sabata sense sola?
4: Sí, l'actriu Margaret Qualley ha aparegut en una estrena a Londres amb unes sandàlies sense sola de la casa Chanel. Aquestes sandàlies consisteixen en una petita peça que envolta el taló i se subjecta al turmell amb dues tires fines i res més. Tota la resta de la planta del peu, els dits, queda tot nu, trepitjant terra, amb la qual cosa doncs sembla que realment vagi descalça. Evidentment, les sandàlies batejades com a Barefoot Heel Cap, protector de taló per a calçat minimalista, han generat polèmica i burles. La burla serà el preu, segurament, tot i que Chanel encara no ha aclarit si les comercialitzarà i no ha establert un preu. Es calcula als experts en moda que podria estar entre els 1.300 i els 2.600 euros. Vinga. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I veïns organitzen les festes del poble i en deixen fora l'alcalde.
3: Sí, els veïns de Villarejo de Salvanés, el municipi aquest de la Comunitat de Madrid, es van enfadar molt quan l'alcalde va anunciar que ajornava sine die les festes perquè l'Ajuntament no té ni interventor ni tresorer. Aleshores, van decidir organitzar-se ells mateixos, van recollir diners i han preparat un modest programa alternatiu que inclou una manifestació justament contra l'alcalde i una xiulada davant l'Ajuntament i un veto explícit. Ajuntament, no. Els cartells de les festes on s'anuncien les activitats. Ho llegim a l'ABC.
0: Adults que parlen com nens petits, això és una tendència, i no només és una tendència, sinó que té un nom.
4: Sí, com totes. El fenomen es coneix en Corea com a aegyo. Imita tons infantils per guanyar-se l'afecte o l'atenció d'altres persones. El fan servir els ídols de K-pop i personatges de sèries de televisió del país. Equival al concepte occidental de baby talk i segur que se'ns acudirien altres noms menys políticament correctes per definir-lo. Un estudi publicat a The Journal of the Acoustical Society of America, que hi ha societats per tot, ha descobert els mecanismes acústics que utilitzen els adults quan modifiquen la seva veu per sonar més tendres i infantils, acompanyada amb una actitud i expressions tímides. Ho recull el diari Segre.
0: I aquesta hora també reexpliquem i expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
5: Comencem a Le Monde, que explica en detall el nou parc de bola de drac que Emmanuel Macron vol construir a París. De fet, no és un, sinó tres parcs d'atraccions. L'Aràbia Saudita té previst invertir-hi 6.000 milions d'euros i es crearien així 22.000 llocs de treball. Sembla que la idea va sortir d'una conversa entre Macron i el príncep hereu d'Aràbia Saudita el desembre del 2024 a Riad, quan van descobrir la seva passió compartida pel manga i, en particular, per bola de drac. També a la premsa francesa, a Le Monde, llegim que els estudiants hauran de respondre un qüestionari sobre violència sexual. A França, segons explica el mateix diari, un de cada 10 nens és víctima d'algun tipus de violència i aquesta mesura arriba després que el 2025 es van fer públics diversos casos d'agressió sexual en programes i activitats extraescolars i els responsables doncs, van ser suspesos de la seva feina. Acabem a la premsa britànica de Telegraph. Fa una anàlisi després de la visita d'ahir del primer ministre

0: l'estret britànic amb el president ucraïnès a Kiev i es pregunta si és el principi del final de Zelensky, ara que ha de fer front a la seva pitjor crisi democràtica.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, les principals capçaleres es fan ressò de l'amenaça de Donald Trump de començar una guerra arancerària contra el Canadà. A més, Expansión recull la decisió de la plantilla d'Airbus Espanya de començar avui una vaga indefinida. Els treballadors van rebutjar l'última oferta de l'empresa i continuen reclamant millores salarials i la recuperació del teletreball. L'Economista analitza el que anomenen boom econòmic del Marroc, que creix a un ritme proper al 5% anual. El diari destaca que bona part d'aquest creixement està motivat per les remeses de diners que els marroquins que viuen a l'estranger envien al país i que ja superen els ingressos que generen el turisme o els fosfats. Són més de 3.700 milions d'euros i, segons remarquen, la gran majoria arriben des d'Espanya. Finalment, Cinco Días destaca en portada que Antonio Garamendi tornarà a ser escollit president de la patronal COE, un cop el termini per presentar candidatures a les eleccions que se celebraran a l'octubre es va tancar. Només Garamendi s'hi ha presentat. Serà el tercer mandat consecutiu del dirigent basc que va arribar al càrrec el 2014 en substitució de Joan Rosell.
2: D'aquí a 3 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Anem als esports. Crit d'auxili de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid.

0: per amb tots en remull.
1: El cas Julián està més encès que mai, destaca el diari Esport. L'Atlètic de Madrid es nega a negociar amb el Barça, tot i el divorci de la grada, i empeny el jugador a jugar a la Premier. Pel Mundo Deportivo es viu una situació límit amb el jugador que en cap cas accepta anar a l'Arsenal. Es manté aquest pols, Barça, Atlètic de Madrid.

0: Emilio Pérez de Rosa remarca el periódico aquest 0-5 sense Julián, amb un Barça obsessionat en doblar totes les posicions, una mesura potser innecessària, diu, a la Lliga, però sí que pot servir a la Champions, el veritable llistó d'aquest Barça i de Deco a l'hora de fitxar. La Vanguardia diu que Julián Álvarez es guanya el Barça, que està assumint molts riscos per forçar el fitxatge, el jugador mateix. El periódico i Mundo Deportivo parlen de l'aposta de l'Espanyol pel jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, arribaria cedit amb compra obligatòria per 8 milions d'euros, i el diari Ara sentencia que negociar amb el Barça s'ha tornat impopular i que la negativa de l'Atlètic de Madrid respon a una tendència.
1: Chao, pescao.
2: Gràcies, Robert Prat. Ens falta la premsa del cor. Sílvia Andrés, endavant.
3: La princesa Carolina de Mònaco ha passat les vacances d'estiu al seu vaixell recorrent la costa mediterrània. Els paparazzis l'han enxampada portant un vestit de bany vermell amb l'estil que la caracteritza. Carolina va ser considerada durant molts anys la princesa més bonica d'Europa. La genètica li jugava a favor, ja que la seva mare era Grace Kelly. Ara, a punt d'estrenar als 70, és tot un exemple perquè fer anys no li fa por. Ensenya les arrugues amb orgull i elegància, tot i que s'ha fet algun petit retoc. Fa temps que porta els cabells blancs i no es tenyeix. Carolina està lluny del model de princesa Disney que ara es porta. El seu missatge és poderós. Sap que una imatge val més que mil paraules i que amb l'exemple es predica.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Vanguardia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'Vanguardia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: Vanguardia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15, Marta Viana, bon dia de nou.
10: Bon dia, bon dia.
2: Aniversaris, qui fa anys avui?
10: Va, comencem amb la cantant Nicki Nicole. Esa mi dieta, yo me la como completa, quiero poner a gritar, desde la hasta la zeta, uf, qué linda. Vinga, va.
2: 27.
10: 26.
2: Mira.
10: Molt bé. Actuar, ai.
2: Actual.
10: Sí, fatal, l'actor Eduard Fernández.
2: Home, Eduard Fernández, mita, a 61.
10: 62? Ai, molt bé, anem, sí. Molt bé, molt bé.
2: Sí.
10: La model Clàudia Schiffer, que en fa?
2: Clàudia Schiffer, 57.
10: 56? Molt bé,
2: estic,
10: molt bé,
2: estàs...
10: Què ha passat?
2: Sí, no, res, res. I no he fet trampa, no he fet trampa avui,
10: I acabem amb el director, Tim Burton.
2: Tim Burton, 68.
10: Clavadíssim.
2: Sí? Oh, boníssim. Mira, mira,
10: molt bé,
2: estic molt orgullós. El santoral.
10: Mira, avui és Sant Lluís, Sant Genís, Sant Julià, Santa Patrícia, Sant Eusebi, Sant Pelegrí, Sant Vicenç i Sant Poncià.
2: Gràcies, Marta, i aquest estiu ja sabeu que a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
11: Soc l'Olivia Pasqual, llibretera de l'Aranya, de Cerdanyola del Vallès, i aquest estiu us vull recomanar Punt d'Aranya, de la Nerea Pallarès, editat en català a Periscopi i en castellà a Libros de l'Asteroide. Es tracta d'una novel·la coral que relata una rebel·lió femenina a la Costa de Morte. A partir de la mort d'un adolescent, la història centra en el personatge protagonista, l'Ari, i en les dones del territori, que més que venjança, busquen justícia. Amb tot, invoquen a les tres aranyes, plenes de sabidoria ancestral. I a partir d'aquí, ens endinsem en un relat ple de simbolisme, amb tocs mitològics, que ens fa adonar-nos del poder de fer comunitat, de l'oralitat i de cuidar les tradicions. És una novel·la de sororitat, escrita originalment en gallec i amb una traducció al català a càrrec de l'Eduard Velasco, impecable. Molt recomanable per a lectores de totes les edats i un llibre preciós per regalar a una bona amiga.
2: Vinga, una altra recomanació. La Sílvia Cometa avui ens proposa la sèrie Dalglish.
1: Policial britànic basat en l'obra de la novel·lista P.D. James i ambientada a la Gran Bretanya dels anys 70. Segueix l'inspector en cap Adam Dalglish, un detectiu intel·ligent i reservat que resol casos complicats gràcies a la seva intuïció i capacitat d'observació. Una sèrie de misteri clàssic, elegant i amb ritme pausat, protagonitzada per Bertie Carvel, que hem vist en sèries com The Crown o, recentment, a El Caballero de los Siete Reinos. Des d'avui hi ha les tres temporades de Dalglish a Filmin.
2: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
12: Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable.
13: Sort que no tenim constància de danys personals. Això, per nosaltres, és el més important.
14: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà.
15: Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, també la pera i la figa.
16: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després.
17: Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
18: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible.
19: Hey, Momia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Turbulent.
20: Agitat violentament, d'agitació n'hi haurà, violenta però segur que no. Just d'aquí dues setmanes amb l'arrencada del curs escolar, que ja va acabar l'anterior, ben mogudet el sindicat USTEC reclama al govern que s'assegui a negociar si vol evitar la vaga del dia 8.
2: Parc.
20: D'entrada, una extensió de terreny closa, amb jardins, amb bosc, etc. N'hi ha de naturals, d'urbans, de forestals, també d'infantils, quan són per la canalla, i per la jovenalla ja grandeta, dels 40 en amunt, sapigueu que a París es construirà un parc d'atraccions, un parc temàtic dedicat a Bola de Drac. De fet, serà un complex de tres parcs al nord-oest de la capital francesa.
2: Fugir.
20: Allunyar-se corrent per tal d'evitar un dany o un perill, i també es pot fugir d'estudi, fer el sord o fer l'orni. Això és precisament el que ha fet la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que s'ha negat a donar cap explicació sobre la compra de l'Àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics, com li reclamava Alberto Núñez Feijó, el líder del seu partit.
21: Chao, pescao.
2: I posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 8.
22: Són els ministres del govern espanyol que compareixeran al Congrés dels Diputats entre avui i dilluns de la setmana que ve, fora del període ordinari de sessions. Es tracta d'un fet inèdit en la democràcia espanyola que s'havia esforçat per la crisi migratòria a Ceuta. Els 8 ministres hauran de donar explicacions per la seva gestió.
2: 45.000.
22: Són les dosis de vacunes que el Ministeri de Sanitat i Comunitats Autònomes han acordat enviar a Ceuta com a mesura preventiva davant les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties. Segons la portaveu del govern de l'Estat, la Societat d'Epidemiologia és clara quan assegura que no hi ha risc de contagi. El que és contagiós, diu Elma Sainz, és la xenofòbia.
2: 12.
22: És el nombre de reposicions teatrals que tornaran a la cartellera barcelonina a la nova temporada de la tardor, que arrencarà amb 12 muntatges destacats que van triomfar en el seu dia. Grans sales on es tornaran a veure Els fills, La tercera fuga o Germans de sang, i també sales petites que donen una segona o tercera vida a obres com Desaparellats, L'estiuet o Guillermota.
2: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un carrer bastant ample, naus a banda i banda. Sembla un port, perquè al fons s'hi veuen unes grues i per terra, sobre l'asfalt, hi ha escampats, estirats, desenes o fins i tot centenars de coloms.
23: Ocells que no van sobreviure a la forta i sobtada pedregada que va caure ahir a mitja tarda a la ciutat de Tarragona. És un dels efectes més vistosos d'aquest nou episodi de tempestes al sud del país, que també va deixar carrers i passos inundats o arbres caiguts.
2: La segona imatge també està relacionada amb les tempestes. En aquest cas són tres ciclistes de tres equips diferents. Estan asseguts en un sofà petit, coberts de dalt a baix amb tovalloles blanques i amb una evidentíssima cara de fred.
23: Un cop suspès a la tercera etapa de la Vuelta, quan faltava poc per arribar a la pujada final a Font-Romeu, els ciclistes van refugiar-se d'aquesta tempesta, on van poder, en alguns casos, fins i tot sota paraigües aficionats, o en aquest cas d'aquesta fotografia, tres corredors que es van ficar al vestíbul d'un hotel a esperar la suspensió definitiva de l'etapa i que els recollissin els cotxes dels respectius equips.
2: La tercera imatge ens arriba des de Girona i veiem el que sembla una maqueta d'un vaixell d'època, amb tots els detalls, les veles, les cordes, el relleu de la fusta del buc, però sembla fet de suro, Núria Braira.
24: Sí, doncs són desenes de figuretes fetes només amb suro que es poden veure en l'exposició d'artesania del suro de Pere Siurana a Santa Cristina d'Aro. N'hi ha algunes de mida gran, com una masia amb totes les estances. També hi ha models de màquines d'escriure, motocicletes... Pere Siurana, de 80 anys, va començar als 12 fent un cotxe perquè el seu pare hi guardés els puros. I des d'aleshores fins ara, un cotxe que, per cert, també es pot veure a l'exposició. We'll be right back.
2: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en 2 minuts. I ho fem amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Les pluges intenses i les pedregades, les ventades, va escombrar i bona part del país, sobretot del sud, sense deixar, això sí, ferits de gravetat.
10: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal, amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. I a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita.
2: I avui tenim un altre interrogant sobre la taula que va agafant cada cop més força políticament parlant, és si era necessari que s'alertés la població amb les alertes del mòbil, mentre mitjançant els famosos És Alert.
20: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per saber per què durant l'episodi de dissabte no es va utilitzar el sistema d'avisos. Montse Ortiz és diputada.
0: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les És Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
20: Els comuns, per la seva banda, ho faran sobre la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
2: Parlarem d'aquí una estona, amb la Imma Soler de Protecció Civil per demanar-li l'última hora i també per demanar-li la qüestió dels És Alert. Recordem que fins ara el govern el que ha dit és que en les previsions que hi havia en aquell moment del temps no feia necessari enviar aquesta alerta als mòbils. Avui ens ho explicarà. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu, la seva primera reunió formal després de les vacances. També hi ha el primer Consell de Ministres després d'aquestes vacances d'estiu. Evidentment, en aquest cas, amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs polític.
10: En aquesta primera reunió s'aprovarà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Ho ha anunciat el número 2 del govern, Carlos Cuerpo.
18: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: Tot això mentre el Partit Popular continua carregant contra la gestió d'aquesta crisi de Ceuta i parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta, com pot, enterrar la polèmica per la compra del famós àtic en diners públics.
3: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
20: La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
2: És notícia d'aquesta nit. El Canadà no s'arronsa davant de les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir de l'1 de setembre.
10: El primer ministre Mark Carney diu que hi respondran amb els mateixos impostos als productes dels Estats Units.
5: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
2: I presó provisional per a tres detinguts per robar cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
20: El robatori va ser dimarts passat i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. N'hi ha que encara no l'han recuperat.
6: Aquest dimarts serà un dia força més tranquil que no pas el d'ahir, després de les tempestes que van ser molt intenses en alguns indrets. Aquest matí, allà on hi haurà precipitacions, hi haurà bancs de boira, boirines, especialment en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. S'aniran trencant. Serà un matí potser entrenyinar per núvols alts. A la tarda, a partir de migdia, s'imposarà el sol a tot arreu. Avui la temperatura tornarà a pujar. Els valors més alts arribaran fins als 34-35 a les comarques gironines, també a la Catalunya central, i estaran entre els 30 i els 32-33 a la resta del país. De cara a demà, torna a augmentar una mica la inestabilitat. Demà serà un dia insegur, sobretot, amb ruixadets que aniran apareixent al llarg del matí i migdia, també durant la tarda, de distribució molt irregular. No seran gaire abundants, seran petits ruixats que aniran apareixent i desapareixent. La temperatura, malgrat tot, tendirà a pujar. El dia més calorós, però, d'aquesta setmana serà dijous, quan les temperatures podran tornar a arribar als 35 o 36 graus.
2: Tot això pel que fa a les pròximes hores del temps. Avui un dia bastant més tranquil, com deia el Tomàs Molina, en comparació amb el que vam tenir ahir, amb aquestes tempestes que vam tenir al sud del país, a les comarques de Tarragona, també a la Cerdanya, a les Terres de Lleida. Però vaja, actualitzem-nos ara mateix també pel que fa a la circulació. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'AP7 també circulació lenta al Papiol en direcció Barcelona-Tarragona. Per alguna possible incidència, a l'autovia A7 tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló perquè s'ha inundat la calçada per les pluges i a Barcelona la ronda litoral, circulació lenta entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
2: Tenim, per tant, gràcies, Marilu, fins ara.
21: Fins ara.
2: Partint, per tant, tenim, com estem avui, tenim, per tant, ara, aquestes afectacions encara de les tempestes d'ahir i això ens porta al transport públic. Sílvia Andrés, bon dia.
1: Bon dia. Després dels aiguats d'ahir, les línies de Rodalies que passen per Tarragona han recuperat la circulació habitual. Destaca que hi ha retards a la línia R2 Nord i R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells, Breda i Maçanet-Massanes. També el tren que havia d'arribar a Lleida-Pirineus des de Manresa a 7:45 circula amb 43 minuts de retard.
4: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
7: De dilluns a divendres, a 9:15,
4: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més.
7: Ningú t'ho explicarà millor.
2: I arribarem a les 8 sentint una cançó que un o una de les nostres oients, una, de fet, de les nostres oients ha volgut dedicar-li a algú. Ens ha enviat una nota de veu al 636-36-0609, 636-36-0609. Ens dieu, amb una nota de veu curta, a qui li voleu dedicar la cançó i quina cançó, evidentment. Ho ha fet la Sara, això.
8: Hola, sóc la Sara. Vull dedicar la cançó d'Avions volant, de la Julieta, al meu nòvio Víctor, que me l'estimo moltíssim.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Alguns trams de circulació lenta. L'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat. La P7 al Papiol, direcció Barcelona-Tarragona. I la ronda litoral entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van escombrar i bona part del país sense deixar ferits de gravetat. El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes i a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu espanyol, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Els Estats Units retiren Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on apareixen des de feia gairebé 50 anys. La decisió de Donald Trump és un nou gest d'acostament a Damasc i obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país del Pròxim Orient, i això en pot facilitar la reconstrucció. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre Mark Carney diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAP està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar el teatre amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao de dijous amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça condemna també l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva preocupació i indignació per l'actuació policial.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda el sol s'acabarà imposant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades com les d'ahir.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, el Camp de Tarragona continuen avui fent tasques de neteja després de ser la zona més malparada del temporal de les últimes hores. Pluges intenses, pedregades i també al Tarragonès, fortes ratxes de vent van escombrar i bona part del país sense fer ferits greus. A només 3 hores, les tempestes van deixar 88 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, al Baix Camp, i 77 a la ciutat de Tarragona. El telèfon d'emergència 112 va rebre més de 700 trucades per uns 500 incidents. En donar més detalls a 3CAT Info, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: En total, 19 persones van ser ateses pel SEM, de les quals 3 van ser traslladades a centres hospitalaris, però cap d'ella de gravetat. Els principals estralls van ser el tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Boigues.
5: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
6: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
5: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus.
0: A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes Puigcerdà. Joaquim Albalater.
7: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abunyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa en especial l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma, de començar de seguida la recollida. Lleida, Julià Albacar.
8: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
9: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
8: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar el sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz.
10: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre, i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp. També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert. Ara ve la bona notícia del matí, és que totes les línies de rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat la seva circulació habitual, segons Adif. Les pluges també van obligar ahir a cancel·lar una 60a de vols a l'aeroport del Prat, tant sortides com arribades. Són dades del portal Flightradar24 que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst. També es van haver d'enterrar-hi molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. Tempestes també a França, que van deixar una imatge impactant. És un tornado prop de Carcassona que va fer almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Beaumas també va causar danys en 300 habitatges. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat al llarg de la nit sobre el terreny per assegurar els edificis que van quedar malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
11: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
0: Les tempestes que van sacsejar el sud de França han sacsejat, vaja, el sud de França en les últimes hores també han alterat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat dels aeroports i han obligat a cancel·lar trens.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: 8 i 10 minuts, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i gestionar la situació dels milers de migrants que continuen encara a la ciutat autònoma. Abans es reunirà el Consell de Seguretat Nacional que determinarà que la situació a Ceuta s'ha convertit en una qüestió d'interès per la seguretat nacional. Anem cap a Madrid, Aní Sainz Yaja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
13: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestió de la crisi.
12: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El president del gobierno? Aquí no manda nadie.
12: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions.
0: Per cert, que el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes han acordat enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són 15.000 dosis de la triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanos, 10.000 de varicela i 10.000 més de polio. L'objectiu és prevenir la propagació d'aquestes malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
2: Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
15: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
15: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Val més que en busquem un altre.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Obrim crònica internacional. Europa es compromet a reforçar urgentment els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors del sistema Patriot. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
18: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Després de reunir-se amb Zelensky, Burnham ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè pugui fabricar els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix en França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern. Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros a la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra amb Rússia. I Donald Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia a la llista dels Estats Units dels països que el patrocinaven. La decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques. Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. I encara sobre Donald Trump, en aquest cas, el Canadà planta cara al president nord-americà que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener del 27 imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc, Mark Carney, ha estat acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney encara confia arribar a un acord.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha acusat el Canadà de voler els beneficis de ser un estat dels Estats Units, però mantenint la seva independència. Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i també a la previsió meteorològica. Ampliem dades, equip viari, Marilu García, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs encara amb poques complicacions perquè es manté el baix volum de trànsit. Hi ha circulació lenta a l'autovia 2 a Esparreguera, direcció Lleida, i és que hi ha un vehicle avariat, a més, en una zona d'obres. A l'autovia A7 es manté tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir. I a Barcelona, circulació lenta a les rondes, a la ronda litoral entre Vila Olímpica i la Barceloneta, la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, en tots dos casos pels vehicles que circulen en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
21: Avui serà un dia amb presència de núvols prims. Núvols prims que entrenyiran el cel al llarg del matí, que faran que la matinada doncs, sigui una miqueta fresca a molts indrets del país, però després, com que a partir de migdia tendiran a trencar-se aquests núvols prims, acabarà imposant-se una pujada de temperatura que enfilarà les màximes fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona. Cap a Ponent, a Lleida, es quedaran entre els 33 i 34, també cap a les Terres de l'Ebre, en un dia, ja ho diem, que serà una mica més calorós. De cara a demà, torna una mica la situació d'inestabilitat. Demà al matí els ruixats reapareixeran, seran ruixats de caràcter feble, apareixeran, desapareixeran, podran aparèixer en qualsevol indret del país, però no seran gaire destacables. A partir de migdia s'aniran fent menys improbables i la temperatura doncs, es mantindrà similar a la d'avui, potser una miqueta més baixeta. Dijous torna a pujar la temperatura, potser amb alguna nuvolada que anirà present durant el dia, i després de cara a final de setmana sembla que tornaríem a tenir un ambient una mica més calorós.
0: Més coses. El govern engega avui el curs polític amb el primer consell executiu postvacances. Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte d'educació i el nou model de finançament com a reptes principals. Àlex Giral Robert.
19: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus dos anys a la Generalitat.
22: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
19: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que, com a mínim, viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer.
0: Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Alguns ajuntaments comencen a veure que els puja el turisme fora pròpiament de la temporada d'estiu. Girona, Núria Peraire.
23: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
24: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
23: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu. Ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
1: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
23: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
0: Un grup d'investigadors catalans del CREAP estudien com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant colles amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, és investigador del CREAP i un dels responsables del projecte.
3: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: L'eina també facilita la gestió dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana, l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
4: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar gaire, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, segons Unió de Pagesos, són cada cop més accessibles. El sindicat espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar en aquest i altres sectors ramaders.
5: 3CAT Info.
0: El Festival FITAC de Girona comença avui amb l'objectiu de fer arribar al teatre amateur al màxim de públic possible, ja que sovint els espectadors són del propi sector. Fins diumenge proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals. S'inaugura aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Espern. Tornem ara cap a Girona amb la Maria Rovira.
6: Baixem llum, sisplau. Taló. Vet aquí que una vegada,
25: jo vull,
6: en un regne molt llunyà.
26: Amb el lema FITAC Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona enceta un nou projecte de 4 anys amb una programació que vol abraçar tot tipus de propostes per arribar al màxim de públic i que pretén convertir el festival en un punt de trobada de les companyies. Ens ho explicava Xavier Valentí, director artístic del festival.
27: La nostra responsabilitat com a festival és que la gent que no hi ha vingut mai descobreixi que el teatre amateur i el teatre professional, a vegades la línia és difusa. I és això el que fem. Sempre també ho diguem molt, no? Hi ha moltes companyies de teatre amateur que només es van a veure elles. És molt, molt propi de... Doncs no, es tracta de venir al FITAC i veure on es pot dur el teatre.
28: Ser feliços i per sempre és el que hem d'aconseguir.
26: S'inaugura aquest vespre i per primera vegada amb un musical, una tria que van tenir molt clara segons Xavier Valentí.
27: Al FITAC inaugurem amb un musical, no ho havíem fet mai, però a vegades fer una programació teatral és una conjunció d'estrelles i aquest any es van presentar una companyia de Sant Just d'Esvern que es diuen Quart Passadís i fan una obra de Stephen Sondheim. Realment és una obra de fantasia que ha estat estrenada l'any 90 al West End de Londres, es va estrenar a l'inici dels 2000 a Broadway. De Goll de Gom la va fer a Barcelona el 2007.
26: Fins diumenge, el FITAC proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb propostes internacionals i catalanes.
27: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat, que és l'Estudio de Mònaco, una companyia de gana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també, el teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
26: Entre les propostes locals hi ha la del Mirall de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran a la jornada del FITAC Off, que tancarà el festival diumenge a la sala La Planeta. Aquest any s'obre el ventall d'escenaris i es fa arribar al teatre a centres de dia per gent gran.
29: Gaudiu de l'espectacle!
0: I un part del projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha firmat amb França un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital, on hi ha hagut un parc d'atraccions que ara està bé tancat, París, Isabel Galí.
5: El mateix Emmanuel Macron l'ha titllat d'anunci fora de sèrie en un missatge a les xarxes socials. 6.000 milions d'inversions saudites que permetran la creació de 22.000 llocs de treball. Són càlculs del president francès amant del manga i que ha deixat consideracions morals a banda per tancar amb Mohammed bin Salman aquest acord per construir 3 parcs d'atraccions al nord-oest de París. No hi ha dates d'inici d'obres ni d'obertura, però pel govern francès, mancat de bones notícies econòmiques, un motiu d'orgull nacional haver aconseguit el finançament dels saudites. Son Goku farà la competència a Mickey Mouse i substituirà una figura ben francesa, el gegant Gargantua, l'aire dels temps.
0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça ja prepara el partit que disputarà aquest dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb l'equip i podria debutar i també es va reincorporar als entrenaments Balde. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que reincorpori ben aviat als entrenaments. Ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1. Avui, mentrestant, s'ha de jugar el partit València-Betis, que també està pendent de la primera jornada.
8: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça, mentrestant, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga. En un comunicat emès ahir, el club blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per l'actuació policial i qui la va ordenar. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Pel que fa a la segona divisió, el Girona va presentar ahir 2 reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que va jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció gironina.
9: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
7: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls de per què ha triat la proposta del Girona.
10: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar, ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
7: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que, recordem-ho, es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax de Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat en les últimes hores la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al club vallesà des de la temporada passada.
8: Trescat Info.
7: I encara en futbol, un parell de punts més. D'una banda, l'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer en el seu moment al Futbol Club Barcelona. I a la Premier League, ahir es van enfrontar els 2 últims tècnics del Madrid amb la victòria del Chelsea de Xavi Alonso contra el Fulham d'Arbeloa per 2-3. Tots 2 debutaven com a entrenadors a la Lliga anglesa.
8: Trescat Info.
7: I la tercera etapa de la Vuelta a Espanya va haver de ser suspesa ahir quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font-romeu per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa l'esloveta d'Ipogacar continua amb el mallot vermell de líder. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. I en handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana, després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Freiking Granollers per 29 gols a 35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va superar Lleida a la final 26 a 22. I el Mundial d'Hockey Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes va perdre ahir per un gol a 4 contra Alemanya i ha quedat fora de les semifinals de la competició.

0: Dos quarts de nou del matí, notícies més destacades del dia. El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap de gravetat, i el telèfon d'emergència 112 va rebre més de 700 trucades. Avui serà el dia de fer balanç pel que fa a les destrosses materials. I el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. A partir d'ara també us explicarem que l'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. I la coberta de l'absis de la Catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha viscut una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de les catedrals. En esports, Eudal, el Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de dijous, amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt de debutar.
1: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió important i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, en canvi, es va entrenar ja ahir per primer cop amb els seus companys.
0: El temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i, sobretot, a la tarda, el sol acabarà dominant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades com les d'ahir. I ara fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Mariluz.
2: Hi ha cua a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat en una zona d'obres, i a Barcelona, a la rondada, l'entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també per obres.
0: Dos quarts de nou i dos minuts d'aquest dimarts 25 d'agost al Camp de Tarragona continuen avui fent tasques de neteja després de ser la zona més malparada del temporal de les últimes hores. Pluges intenses, pedregades i també al Tarragonès, fortes ratxes de vent van escombrar bona part del país sense fer ferits de gravetat. A només 3 hores, les tempestes van deixar 88 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, al Baix Camp, i 77 a la ciutat de Tarragona. El telèfon d'emergències 112 va rebre més de 700 trucades per uns 500 incidents. En donava detall a 3 Catinfo, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: En total, 19 persones van ser ateses pel SEM, de les quals 3 van ser traslladades a centres hospitalaris cap de gravetat. Els principals estralls van ser al Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Boigues.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus.
0: A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abunyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballarà per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comunitat comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma, que s'ha de començar a recollir aviat, Lleida, Julià Albacar.
7: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
8: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos. El mòbil és alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya va registrar una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar el sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'infraestructura,

0: no haver enviat ahir les alertes.
1: 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de nou, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i gestionar la situació dels milers de migrants que continuen a la ciutat autònoma. Abans es reunirà el Consell de Seguretat Nacional, que determinarà que la situació a Ceuta s'ha convertit en una qüestió d'interès per la seguretat nacional. Més tard, des de Madrid, amb el Dani Sainz de Aja.
3: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
4: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
3: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
5: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? Aquí no manda nadie.
3: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions.
0: De la crònica internacional, els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
6: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Una guerra econòmica per assolir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen perquè l'estret d'Hormuz es reobri que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i vaticina que els Estats Units acabaran amb una nova desfeta.
1: 3CAT Info.
0: Aquest estiu el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Avui fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i la setmana passada es van complir 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle. Dues alcaldesses reflexionen sobre les conseqüències d'aquests focs. Anem fins a Eslida, Pepa Ferrer.
7: El de la Vall d'Uixó va ser un incendi molt virulent. Un 12% de la Serra d'Espadà va cremar i el camp ha acumulat pèrdues d'uns 40 milions d'euros. Lucía Doñat és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades.
8: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero, qui torna a plantar oliveres, qui torna a plantar ametllers. Si ja no es veuràs, ja no tindràs producció. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
7: Reclamen que les ajudes servisquen de debò.
8: Si te donen 1.000, 2.000 euros perquè tens molta terra, igual has guanyat més dels diners que te s'ha chances, dels diners que te van a donar que el que tu traies d'eixes parcel·les. I moltes no sabies ni on les tenies. Aleshores, d'alguna manera, que te donen diners, però que tu justifiques que has fet alguna cosa amb aquests diners, que has gestionat, o bé bosc o bé terra agrícola.
7: Fa 4 anys, l'incendi de Begís va arrasar gairebé 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del terme municipal. Només el 5% de la muntanya s'ha recuperat. María José Madrid és l'alcaldessa.
9: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían. Y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
7: Ara, 4 anys després, una granissada ha tornat a colpejar els agricultors i els ha destrossat la collita.
9: Con tan buena suerte que con esta granizada que nos cayó el día 15, como no, pues se ha vuelto a perder toda la cosecha de almendra y oliva de este año. Absolutamente toda.
7: Les ajudes particulars van arribar i es van justificar, però a l'alcaldessa encara li falta 1 milió d'euros per cobrar.
9: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
7: Aquestes dues alcaldesses, que han de gestionar les conseqüències dels incendis, consideren que no se n'ha après prou i que la paciència té un límit.
9: Yo creo que nadie acaba de aprender. El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra d'Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge? I com afecta tant a nivell de fauna com de flora.
7: Reflexions d'unes alcaldesses que

0: Vist com el País Valencià aquest estiu ha patit ja 5 grans incendis.
1: Veneçuela supera els 6.500 morts pels terratrèmols de fa 2 mesos. L'últim balanç oficial eleva a 6.509 el nombre de víctimes del doble sisme del 24 de juny. Són 71 víctimes més que la setmana passada. Mentrestant, continua la recerca de desapareguts, tot i que no s'ofereixen xifres oficials. Les ONGs alerten que l'ajuda internacional ha disminuït i que encara falten aigua, productes d'higiene i també material. Mèdic. També hi ha un nou balanç de víctimes del terratrèmol de Colòmbia de fa 2 setmanes. S'eleva en aquest cas a 331 morts. Les autoritats colombianes també informen que hi ha a prop de 4.500 ferits i 240 desapareguts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
4: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc., sense menysprear les altres llengües, més l'aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
3: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català, segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
4: Ell de besuny, doncs, és que des de la màxima institució prediquem amb l'exemple, pensant també que aquelles entitats que, doncs, són finançades amb recursos públics han de comprendre, la majoria també ha caudit, més aquelles que encara no ha canet, doncs, que han de comprendre que la llengua oficial del territori era aranès i que l'han d'emplegar en les seves activitats.
3: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
1: Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls a la matinada de diumenge a dilluns a Sitges, quan més de 200 joves van acabar la nit de festa major amb una batalla campal. Al voltant de les 4 de la matinada, els joves van cremar mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, i van llançar pedres i ampolles de vidre contra la policia. Tot plegat va passar un cop acabat el concert de festa major al passeig de la Ribera i va obligar a retardar i escurçar la cercavila matinal. De moment no consta detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i ha condemnat els fets.
2: A 3CAT Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
6: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Tres quarts de nou del matí, obrim àrea de servei. Comencem per actualitzar les dades del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. De moment, amb poques complicacions, es manté el baix volum de circulació. Veiem només lentitud a l'autovia 2 entre Abrera i Esparreguera, direcció Lleida, i és que hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. També hi ha retencions a la B22 per accedir a l'aeroport del Prat, també a causa d'obres. I, d'altra banda, a l'autovia A7 es manté tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir. Al transport públic hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, per un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, segons informen des d'ADIF. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
1: amb el Tomàs Molina.
10: Avui serà un dia força més tranquil, entrenyinat aquest matí per la presència de núvols prims que s'aniran trencant, que aniran deixant pas a una tarda amb més estones amb sol, i això farà que la temperatura sigui una miqueta més alta. Avui les màximes s'enfilaran fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona, però no passaran dels 33, com a molt 34, a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb una tarda, ja ho diem, més assolellada. Demà dimecres serà un dia un altre cop una mica més insegur. Al matí, amb alguns ruixats que aniran apareixent i desapareixent, seran de poca quantitat d'aigua recollida, però sí que podran aparèixer en qualsevol indret del país al llarg del matí, migdia, primeres hores de la tarda, tot i que després s'aniran trencant i s'acabarà imposant la tarda de dimecres de presència de núvols prims o de restes de nuvolades amb temperatura que dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una línia d'inestabilitat. El matí de dijous serà de més sol, a la tarda de més nuvolades i un altre cop d'alguns ruixats que passaran entre la tarda vespre i el matí de divendres. I això farà que la temperatura oscil·li, que quan s'ennuvoli la temperatura baixa fins i tot que hi hagi una baixada de temperatura després del moment del ruixat, i sembla que a final de setmana, dissabte, diumenge, parlaríem d'un temps més assolellat i de temperatura amb una clara tendència a pujar.
2: 3CAT Info.
11: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
12: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3CAT Info.
11: Escolteu-nos i fem pinya.
1: La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha patit una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de la catedral. Tarragona, Jordi Barranca.
13: La restauració de l'absis ja s'ha acabat i ara ja han començat les visites guiades. De moment es fan únicament els dissabtes al matí. La restauració ha estat minuciosa i ara es permet accedir a una part de la ciutat fins ara desconeguda pel gran públic. Jordi Sebastià, guia de la visita.
14: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, que és, diguéssim, l'absis vist des de dalt, des del terrat, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
13: De fet, s'ha treballat sobre més de mig miler d'elements, com ara gàrgoles, però també vitralls.
14: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides, com a la resta de catedrals catalanes.
13: Tot havia quedat malmès per reconstruccions anteriors, les filtracions d'aigua i també el pas del temps. En un futur es vol incloure aquest recorregut dins la visita general a la catedral.
1: Oliana al Turgell i Oliana a Sardenya quedaran agermanades per un gegant. La figura s'ha construït a Catalunya i ara viatjarà cap a l'illa, on s'estrenarà al setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
15: El gegant es diu Lusurio i està inspirat en Sant Lusori, el patró d'Oliana. La cara del gegant s'ha fet amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. S'ha fet a Cardona, amb un treball conjunt prop dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliana.
16: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliana, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de geganters d'Oliana han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliana i des d'Oliana, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions. Hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliana i d'Oliana aquest gegant.
15: L'amistat entre Oliana i Oliana va néixer als anys 90, quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia la semblança del nom. Des del 2018 els pobles estan agermanats i ara joves dels dos llocs, com l'Anna i el Bastiano, han treballat plegats.
17: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
18: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
19: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
18: No hi proviem a fer en el nostre país.
15: Al setembre, l'Lusurio i els 5 gegants d'Oliana viatjaran a Sardenya, on participaran en la 30a edició de la Festa Popular de les Cortes Apertes.
20: Ei, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Estem en perill.
21: Qui ens persegueix?
0: L'últim descendent de Solimà.
1: Tadeu Jones es pare en la quarta entrega de la saga Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa se centra en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrepida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps. Tres Catimpo ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que ha explicat que fins ara s'havia resistit a tractar el tema de la paternitat, però que ara era el moment de fer-ho. Ens ho explica la Montse Pujol.
22: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a Tres Catinfo que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
23: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, sí. Bueno, hay una cosa que sucede. Hablamos de paternidad. No todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
22: La nova història trasllada als protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi, el Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
23: Y la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces, es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
22: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
23: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
22: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
24: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa.
25: Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
26: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
1: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores, hi van a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel film En el corazón de la bestia. Es tracta d'un thriller d'aventures en què interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial, però fora de competició, el festival es farà del 18 al 26 de setembre.
2: Esports.
1: Audal Serra, bon dia.
27: Bon dia. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga i que s'oposarà al debut al Camp Nou de la temporada en un partit oficial. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb l'equip i podria debutar, i també es va reincorporar als entrenaments Alejandro Valde, que recordem no va viatjar a Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que es reincorpori ben aviat als entrenaments. A tot això, ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. I avui, mentrestant, s'ha de jugar el partit València-Betis, un partit que també està pendent de la primera jornada i que començarà a les 9 del vespre.
2: 3CAT Info.
27: El Barça, mentrestant, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga de diumenge. En un comunicat emès ahir, el club blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que considerin oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir i que, també d'altra banda, es pugui saber qui va ordenar aquesta actuació. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Pel que fa a la segona divisió de futbol, el Girona va presentar ahir dos reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha elegit l'opció gironina.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
27: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls del per què ha triat la proposta gironina.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar, ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
27: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final en el cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que, a més, es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al Club Vallèsà des de la temporada passada.
2: 3CAT Info.
27: I encara en futbol, un parell de punts més. Per una banda, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer també en el seu moment al Barça. I a la Premier League, ahir es van enfrontar els dos últims extècnics del Madrid amb la victòria al Chelsea de Xavi Alonso sobre el Fulham d'Arbeloa per 2-3. Tots dos debutaven com a entrenadors a la Lliga anglesa.
2: 3CAT Info.
27: La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya va haver de ser suspesa ahir quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font-romeu. Tot això per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa l'eslovè Tadej Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el britànic Matthew Brennan. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i amb 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Més coses en vol el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Granollers 29-35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va guanyar Lleida a la final 26-22. I el Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes va perdre ahir per 1-4 contra Alemanya i ha quedat fora de les semifinals de la competició. Qui sí que lluitarà per aquestes medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 jugadors catalans a l'equip. Les semifinals seran divendres i els seus rivals seran els Països Baixos.

forques i garrots. Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia

vols guanyar, l'altre bandul has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Del migdia.
2: Signats.
1: Estem escoltant en directe a 3Cat Info la portaveu del govern, Sílvia Paneque, a la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu.
2: Respecte a l'informe PISA, com saben i com va explicar també extensament la consellera en compareixença, s'han donat les explicacions, s'està a l'espera les explicacions d'allò que es coneix, s'està a l'espera de la investigació interna, com saben, i sobretot d'aquells mecanismes que evitin que una situació d'aquest tipus es pugui tornar a produir. Aquestes són qüestions que parlarem. No tenim ara en aquests moments un informe tancat ni cap dada que jo ara li pugui donar concretament. Però la roda de premsa, la convocatòria d'aquests propers dies serà específicament, li podran preguntar el que vulguin, lògicament, però específicament per explicar l'inici de curs escolar.
3: En el tornarà del Roger Palós, del diari Ara.
4: Hola, bon dia, consellera. Jo volia insistir pel que fa a l'agressió policial a Elx. La partits de l'oposició, de l'independentisme, l'han criticat en el govern per el silenci que va mantenir durant el dia d'ahir, que no es va pronunciar sobre aquest fet. Què li respon el govern i per què fins avui, i preguntat per la premsa, no s'ha pronunciat al respecte?
2: Bé, doncs que espero que les declaracions meves d'avui els hi donin més tranquil·litat.
3: Continuem amb la Marta Sierra, de la CNN.
5: Hola, bon dia. En diverses qüestions, la primera, seguint el fil amb el tema d'educació, davant la proximitat de l'inici del curs escolar, des del govern, veuen encara evitable aquesta primera jornada de vaga convocada? Veuen que encara hi ha marge amb aquests dies que queden per poder negociar i trobar un acord? Després, una altra qüestió que li volia plantejar en una entrevista a la CNN, a l'agència, el portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat la dimissió del secretari Manel Nadal, concretament per la situació que es va viure a Rodalies el dia de la jornada de l'eclipsi. M'agradaria saber si governa avui en aquesta primera reunió, també heu fet una mica de balanç del que va passar i com va funcionar, si s'ha de revisar alguna cosa, si també com a consellera manté la confiança en el secretari Nadal. I també el portaveu dels comuns ha fet referència concretament a vostè, consellera, que li demanava compareixença al Parlament perquè expliqui si hi haurà o no una moratòria del Plater. En aquest sentit, volia saber si té previst la compareixença i en quina situació està aquest tema, tenint en compte la demanda del món municipal i també d'entitats. I una última qüestió és per saber si hi ha alguna novetat sobre el tema dels veïns del Putxet. Recordo que es va dir que de cara al setembre es tornaria a analitzar la situació. No sé si aquest tema ja es deixa per la setmana que ve o també hi ha alguna novetat. Gràcies.
2: Perfecte. A veure, respecte a la primera qüestió. De fet, no, ho saben, crec que perfectament, que portem mesos i setmanes treballant intensament per un inici de curs escolar amb la màxima normalitat possible. La consellera ha estat aquestes últimes setmanes, com dic, amb més de 200 reunions amb diferents actors i persones vinculades al món educatiu, des de direccions d'escoles més petites o de l'àmbit rural, escoles més urbanes més grans, diferents experts, per iniciar el que pensem que també mereix i necessita Catalunya, que és un debat de fons sobre l'educació al nostre país. És evident que les dades no són les que pensem que haurien de ser a Catalunya en termes d'excel·lència i, per tant, hi ha d'haver aquest debat. Però insisteixo que permetin-me que deixi per aquests propers dies que sigui la consellera qui pugui explicar concretament aquest inici de curs polític i quines són les novetats, els recursos i tot allò que es pot incorporar en aquest inici, i serà ella qui ho pugui explicar amb tot detall. Però sí que volia insistir en la idea que no s'ha deixat de treballar per tal de que aquest inici, no?, i el desplegament d'aquests acords sigui el més efectiu possible per tenir per garantir, no?, el dret a l'educació dels nostres infants i adolescents. Respecte a la sol·licitud de dimissió del senyor Nadal, mantinc absolutament la meva confiança amb el senyor Nadal, no només, és a dir, que és una peça fonamental, perquè en la seva secretaria recau doncs gran part dels objectius o dels reptes o de les actuacions que estem fent com a govern en termes de mobilitat. Estic molt satisfeta de la feina. De fet, m'ho han sentit dir algunes vegades, el senyor Nadal literalment ha pogut agafar carpetes i projectes que va deixar en un calaix el 2010 i que ha pogut tornar a treure i desenvolupar. Podríem parlar de l'orbital ferroviària o del transversal, l'eix transversal ferroviari, no? Per tant, en fi, és una persona de molt valor, de molta expertesa, li mantinc la confiança, i en quant a les millores doncs, que hem pogut detectar, ja aquests dies d'agost doncs, vàrem demanar tant al gestor d'infraestructures com a l'operadora, per tant, a Renfe i a DIF, informes doncs, d'un dispositiu que, malgrat planificat, doncs, a totes llums va tenir algunes deficiències, com pot ser doncs, la concentració de persones concretament a Altafulla i a Tarragona. Hi ha diferents elements que es poden millorar, especialment respecte a l'ordenació dels usuaris, a l'estació, a la informació que es donava, com es donava. Per tant, s'implementaran les millores. I fonamentalment també el que hem detectat és que en el dispositiu planificat hi havia més mobilitat preparada o planificada a Terres de l'Ebre que al Camp de Tarragona, i finalment ja vam veure a primera hora de la tarda o fins i tot al migdia que les validacions s'estaven produint més al Camp de Tarragona, per tant a Tarragona, que no pas a Terres de l'Ebre. I es va poder rectificar part d'aquest dispositiu amb composicions dobles i fins i tot amb trens extraordinaris de tornada. I també haig de dir que aquesta tornada es va produir en menys de 2 hores. Ja dic, amb mancances d'informació i sobretot d'ordenació a l'estació en la tornada, i amb algunes incidències a la tarda que ens van dificultar també la gestió d'allò que hi havia planificat. Però en qualsevol cas, bueno, aquestes són les explicacions sobre el dispositiu, però mantinc la confiança i repeteixo que és una peça fonamental del departament. El PLATER, el Pla Territorial d'Implantació d'Energies Renovables, no hi ha cap moratòria sobre el PLATER. El que hi ha hagut és una primera exposició pública. Hi ha hagut, tal i com havíem promogut també per part dels ajuntaments, una part d'al·legacions, d'esmenes important, que analitzarem, i el que hi haurà és un segon període d'exposició pública. Per què? Perquè a part de les al·legacions que puguem estimar o no, de les que ens arribin, que la voluntat és estimar les màximes possibles, amb les entitats municipalistes vàrem arribar a pactar algunes esmenes que signifiquen modificacions substancials del PLATER. Els hi poso un exemple perquè és fàcil d'entendre. L'objectiu del PLATER era objectiu 2050. Doncs bé, a petició de les entitats municipalistes ens hem marcat fer objectius el 2030, el 2040, el 2050. Això és una modificació substancial del PLATER, i per tenir la màxima seguretat jurídica se'ns recomana una segona exposició. I això és el que farem. I això, evidentment, ho allarga en el temps, però en cap cas és una moratòria. De fet, en aquests moments, qualsevol projecte de fotovoltaica o eòlica terrestre pot seguir un procediment, d'acord, està estipulat el decret modificat a les acaballes del 2025, però que és del 2019, i el projecte pot implantar-se. El PLATER és una eina d'ordenació d'on sí o on no, però en aquests moments qualsevol projecte d'energies renovables a Catalunya pot iniciar el seu procediment i es pot instal·lar i es pot construir. Per tant, no hi ha cap moratòria. Sobre el Putxet, dir-los aquest divendres hi haurà novament una reunió amb els veïns i veïnes on donarem doncs, la informació dels treballs que s'han fet aquestes últimes setmanes. Els treballs que s'estan fent van d'acord allò planificat. En aquests moments s'està injectant tant escumes que es dilaten com també ciment, formigó, perdonin, tant des de la superfície com també des del túnel. Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables, i el que queda per veure en aquests moments és de les 53 unitats familiars que en aquests moments ja poden i de fet 31 ja ho han fet, retornar a casa seva, de les que queden, quin calendari doncs podem donar? Això, com dic, ho comunicarem a vostès i als veïns i veïnes aquest divendres amb una reunió com les que hem vingut fent aquest mes d'agost. Però els treballs continuen, segons allò previst, i les mesures d'auscultació són mesures d'estabilitat.
3: És el tornar de la Martina Alcobendas, de l'Agència EFE.
6: Bon dia, consellera. Tenia un parell de preguntes. La primera sobre Rodalies i el traspàs. M'agradaria saber si ja poden acotar en quin moment hi haurà la reunió de la comissió bilateral que estava pendent de reunir-se. I després, també sobre el tema de l'agressió al seguidor del Barça Elx, m'agradaria saber si, més enllà de parlar amb la delegació de la Comunitat Valenciana, vostès s'han posat en contacte amb l'afectat o amb la seva família o amb el club, i també saber si s'han ofert a assessorar-lo jurídicament, per exemple, per si volen prendre accions legals. Gràcies.
2: Val, respecte a la primera qüestió, esperem que no vagi més enllà d'aquest mes d'octubre. No li puc acotar la data, però efectivament preveiem que en aquesta tardor pugui haver-hi aquesta reunió per doncs, certificar o acordar aquest traspàs de l'ERU. Respecte a conversa directa fins on jo sé amb l'afectat no n'hi ha hagut. Sincerament ignoro si des del departament hi ha hagut converses amb el club i en qualsevol cas ja crec jo que tots els mecanismes per posar una demanda, una denúncia, si així ho considera. Fins al moment, abans d'entrar a roda de premsa, no s'havia exercit aquest dret, fins on sabem, per part de l'afectat, però en qualsevol cas, si és així, doncs són els mecanismes establerts i que s'han d'utilitzar en aquests casos, efectivament.
3: És el torn de la Rosa Taboada, de TV3.
7: Hola, què tal? Sobre el tema de la vaga d'ensenyament, una de les queixes que hem sentit aquestes últimes setmanes durant el mes d'agost dels sindicats és que precisament durant l'estiu no hi han hagut reunions. Deien que l'última reunió amb el departament havia sigut, si no m'equivoco, el 13 de juliol. Vostè deia ara que hi havien hagut 200 reunions. M'agradaria saber si ens pot confirmar quan va ser l'última d'aquestes reunions i si no, efectivament no és des del 13 de juliol perquè no s'ha utilitzat l'estiu, doncs, per intentar evitar aquesta vaga. Això per un costat. I per l'altre, el tema de l'eclipsi, de la jornada de l'eclipsi, ja sap vostè que els diferents partits han demanat la majoria explicacions al govern, volen que es donin explicacions en seu parlamentària, i també han acusat, en aquest cas, el govern d'utilitzar doncs, aquest fenomen, diguéssim, no sé si dir meteorològic o astronòmic o com es digui, per fer propaganda del propi govern, i per això els hi demanen el cost que va costar una mica el desplegament. No sé si està en disposició de donar-nos aquesta xifra i, en tot cas, què li semblen aquestes acusacions. Gràcies.
2: Molt bé. Doncs jo ara no li puc dir la data de l'última reunió, demanaré al departament perquè m'ho certifiquin amb tot detall. En tot cas, imagino que si el sindicat diu que és el 13 de juliol, va ser el 13 de juliol, però deixi'm que ho confirmi amb el departament. Sí que em referia que hi havia hagut doncs, altres reunions. En fi, va haver-hi moltes reunions amb els diferents representants sindicals. De fet, vostè, que en un moment determinat signa l'acord, no es ratifica posteriorment, però signa l'acord, i per tant entenem també que aquesta fase, no?, respecte a l'acord, doncs ja ha estat treballada. En tot cas, insisteixo i permetin-me que doncs, els hi demani aquesta paciència d'aquests dies per tal de que la consellera pugui explicar amb tot detall aquest inici, aquest desplegament de l'acord i sobretot aquest inici de curs escolar, en quins recursos comptarà, extraordinaris, i en fi, quins mecanismes s'han posat a disposició doncs, perquè sigui un bon inici de curs escolar i sobretot garantir que això sí que ho compartim de ben segur tota la societat catalana i els representants sindicals també, doncs garantir el dret a l'educació d'aquests infants i adolescents. Respecte a l'eclipsi, mira, la veritat és un fenomen, no?, astronòmic que, en fi, jo crec que hem de posar en valor, com saben, doncs es deia, no?, que cap persona viva a Catalunya hagués pogut veure, no?, un fenomen d'aquestes característiques. I, a més, crec sincerament, ja dic, amb oportunitats de millora...
1: Estem escoltant en directe, deixem aquí la intervenció de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, aquesta roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu, la primera reunió de l'executiu després de la represa de les vacances. El govern ha defensat que no s'hagi enviat cap alerta als últims episodis de pluges i inundacions al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu ha assegurat que no ho va fer perquè els avisos de precipitació no pronosticaven la quantitat d'aigua o de calamarsa que va acabar caient, però sí que s'ha compromès a revisar si hi va haver algun tipus d'errada al respecte. També ha condemnat l'agressió al seguidor del partit Elx Barça. Ha dit que no hi havia cap ordre ni cap instrucció de requisar estelades. Sobre educació, ha emplaçat a la intervenció de la consellera d'Educació, però ha dit que cal al país un debat de fons i que durant l'estiu no s'ha deixat de treballar. Sobre el Plater ha dit que no hi ha cap moratòria, ha insistit, i ha refermat també la confiança amb el conseller Nadal i ha parlat d'una reunió aquest divendres amb els veïns del Putxet per acabar de saber quan poden tornar a casa els que encara ho tenen pendents. Amb aquesta informació arribem ja a un quart de dues del migdia. Aquesta hora, àrea servei, primera informació sobre la mobilitat. Aquesta hora, Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Hi ha complicacions a la C-17, vehicles aturats entre Centelles i Ceba en sentit nord en direcció Vic per alguna possible incidència. També complicacions a l'enllaç entre l'autovia A2 i la C-25, l'eix transversal a Riu de Llots de la Selva, on recordem que ha bolcat un camió que transportava porcs a la rotonda de connexió. Per això s'està desviant el trànsit a la C-25, mentre que a l'A2 hi ha tallada la sortida cap a l'eix transversal. També hi ha retencions a la Nacional 2, a la frontera del Portú, a la Jonquera d'entrada a França, i per obres l'autopista AP7 i la B30 a Barberà del Vallès en sentit sud en direcció Barcelona-Tarragona, i a la C15 entre la Torre de Claramunt i Vallbona de Noia, si està fent pas alternatiu. El transport públic continua en les afectacions a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable aquest matí entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
9: El temps.
1: Amb Tomàs Molina.
3: Dia força més tranquil avui, amb domini del sol a la major part del país, amb alguns núvols prims que aniran passant al llarg de la jornada i també alguna nuvolada que creixerà al Pirineu. Però, bàsicament, un dia de sol i un dia amb més calor. Amb més calor a la façana litoral, amb una sensació de xafogor acusada, i les màximes que, per exemple, les comarques gironines poden arribar als 34-35 graus, com també en alguns punts de la Catalunya central. De cara a demà, el dia començarà amb intervals en núvols, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter feble, amb alguns petits ruixats, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'anirà imposant el sol. La temperatura dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una petita línia d'inestabilitat. El matí de dijous farà força estones amb sol, amb més núvols cap a la façana litoral, i a la tarda aquests núvols acabaran donant algun ruixat, alguna petita precipitació, que durarà fins divendres al matí. A partir de llavors, el sol s'aniria imposant i així seguiria de cara al cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. L'ambient del cap de setmana, sobretot de diumenge i dilluns de la setmana vinent, tornarà a ser de ple estiu.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Continuem repassant temes d'actualitat. Ara hem de passar per Madrid. És un quart i tres minuts de dues del migdia. El Consell de Ministres ha aprovat la creació del Comandament Únic per gestionar la crisi migratòria de Ceuta. L'encapçalarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Mentrestant, al Congrés, la ministra de Defensa, Margarita Robles, justifica que no es podia aturar l'allau de migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol perquè no hi havia mitjans materials per fer-ho. Atribueix a les xarxes socials la crida a l'arribada massiva des del Marroc i defensa l'actuació del CNI. És la primera compareixença d'un ministre per donar explicacions d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Anem cap a Madrid. A l'última hora la té el Dani Sainz de AHA. Bon dia. No tenim a punt aquesta connexió amb Madrid. De seguida mirarem de recuperar-la. Ara, mentrestant, us expliquem que el sistema Faro, que monitoritza el discurs d'odi a les xarxes, va detectar més de 57.000 continguts d'aquest tipus durant el juliol. Les plataformes en van retirar el 70%, 9 punts percentuals més que el juny. Els missatges d'odi es van triplicar els dies 30 i 31 de juliol, després de l'entrada de migrants a Ceuta. Les persones del nord de l'Àfrica continuen sent el principal grup a qui es dirigeixen aquests missatges. La inseguretat ciutadana i l'àmbit esportiu són els temes que en concentren més el director d'Overaxe, l'Observatori Espanyol del Racisme, la xenofòbia. Tomàs Fernández demana als usuaris que no comparteixin aquests continguts per evitar que es difonguin i es facin virals. Ara sí, tornem a mirar de connectar correctament amb Madrid. Tenim el nostre company, el Dani Sáenz de Aja. Estàvem explicant que el Consell de Ministres ha aprovat la creació d'aquest comandament únic per gestionar la crisi migratòria de Ceuta. I té l'última hora el Dani Sáenz de Aja. Bon dia, ara sí, Dani. Doncs tampoc és possible. No és possible connectar amb Madrid. Per tant, fem una pausa i mirem de reprendre aquesta connexió.
9: 3CAT Info.
1: Mirem de nou d'anar cap a Madrid, a veure si ens escoltarà el nostre company Dani Sáenz de Aja. Bon dia. Tampoc. Bé, deixem estar aquesta informació, anem a d'altres qüestions d'actualitat. Ara mateix hem de parlar-vos de la detenció d'un entrenador de voleibol acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma. Els fets es remunten al juny, quan el jove de 23 anys va convidar la noia i un altre menor a dinar a casa seva. Després de menjar, l'home hauria agredit sexualment la víctima. L'entrenador va ser detingut per la Policia Nacional la setmana passada i després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat, com us dèiem, amb càrrecs, amb una ordre d'allunyament de la menor. I ja a Catalunya, en 4:06 de 2 del migdia, els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per la mort la matinada diumenge d'un home a la Ràpita, al Montsià. Demà ha de passar a disposició judicial. Tarragona, Jordi Barranca.
10: L'home de 34 anys es va presentar voluntari en dependències policials. Demà passarà a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta. Els fets han passat la matinada de diumenge i els Mossos van rebre l'avís a 3:45 de la matinada. Quan van arribar fins al lloc dels fets, van trobar un home que se li van practicar maniobres de reanimació, però l'home finalment va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant el cas, que es troba sota secret d'actuacions.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: En pàgina internacional, l'Iran ha promès represàlies contra l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran. Però, de moment, no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. La Xina ha respost a Washington assegurant que la cooperació amb l'Iran es fa complint amb la llei internacional i no s'hi hauria d'interferir. Pequín assegura que prendrà les mesures necessàries per preservar els seus drets i també els seus interessos. Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari del Tresor dels Estats Units no descarta tornar a recórrer a la força militar. Pete Hegseth és el secretari de Defensa nord-americà.
11: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
1: La guerra va camí de complir 6 mesos sense progressos en les converses diplomàtiques i amb l'estret d'Hormuz clau per al comerç mundial de petroli bloquejat. Mentrestant, el Canadà, que planta cara a Donald Trump, que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc, Mark Carney, ha sigut acceptar aquest pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney encara confia arribar a un acord.
12: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: Trump ha acusat el Canadà de voler els beneficis de ser un estat dels Estats Units, però mantenint la independència. I abans dels esports, dir-vos, això ve del Consell de Govern d'ara al migdia, que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La seva recerca ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Entre les seves línies de treball, a l'estudi dels embornals naturals del carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CIRO, l'Organització de la Recerca Científica Industrial de la Commonwealth.
9: Esports.
1: Saludem aquesta hora a l'Eduard Serra, bon dia.
13: Bon dia, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passaria després la revisió mèdica. El club blaugrana valora ara si aquesta temporada es queda per ser el segon porter del primer equip, el suplent de Joan Garcia, o bé és cedit a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada, i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en un partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va fer el primer entrenament amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts, mentre que Gavi es continua entrenant al marge del grup i es dubta, ja que tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit de l'Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre, el València-Betis. Demà, Madrid-Reial Societat. I dijous, Barça-Atlètic Club i Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat avui el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. El portuguès, però, li han acabat preguntant més, i com gairebé sempre, dels àrbitres i de l'afer Negreira.
14: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
13: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0, i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a 4:45 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituint el seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030.
9: 3Cat Info.
13: I l'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts continuen negociant, però l'acord encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla ja de com afronten el pròxim partit de Lliga dissabte que ve davant la Reial Societat.
15: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
13: Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Víctor Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena precisament l'extècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Min-Soo també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. Mentrestant, un ex del Girona, el brasiler Savinho, ha estat traspassat d'avui del Manchester City al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba procedent de la Lliga de Puerto Rico, però que també havia jugat la temporada passada a la Lliga CB amb el Granada. En dona més detalls al director esportiu Fernando Sanemeterio.
16: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego, además, es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
13: Jacel Pérez firma per dues temporades i, mentrestant, la Vuelta a Espanya reprèn avui a 2:45 de la tarda amb la disputa de la quarta etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, 105 quilòmetres, 4 ports de muntanya, 3 d'aquests de primera categoria.

0: Són dos quarts de dues d'aquest dimarts 25 d'agost. Repassem les informacions més destacades a aquesta hora que us estem explicant. El govern acaba de defensar que no hagi enviat cap alerta pels últims episodis de pluges al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu assegura que no ho va fer perquè els avisos de precipitació no pronosticaven la quantitat d'aigua o de calamarsa que va acabar caient i ho atribueix a fenòmens locals difícils de preveure. Paneque ho ha dit fa molt pocs minuts a la primera reunió de l'executiu després de la reprensa de vacances. També us estem explicant que la ministra Margarita Robles ha justificat al Congrés que no es podia aturar l'allau de migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol perquè no hi havia mitjans materials per fer-ho i atribueix a les xarxes socials la crida a l'arribada massiva des del Marroc. Mentrestant, el Consell de Ministres que acorda un comandament únic per gestionar la situació dels migrants encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara i fins a les dues, també us parlarem del terratrèmol que a finals de juny va sacsejar Veneçuela. Doncs bé, puja ja a 6.509 persones les que han perdut la vida en aquest doble terratrèmol. Les autoritats del país han informat que s'han rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. I parlarem de l'aranès, de l'ús de l'aranès, que serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. I a Cultura, la Xubertia, que farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. En esports, el Barça, que fitxarà el porter croat Dominik Livakovic.
1: El croat té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. Arriba procedent del Fenerbahçe i el Barça ha de decidir ara si es queda com a segon porter del primer equip blaugrana o bé és cedit a un altre club.
0: I el temps, més sol aquesta tarda amb alguna resta de núvols bàsicament prims sense més conseqüències. La temperatura serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. Ens hi posem, són dos quarts i tres minuts de dues del migdia. El govern defensa que no s'hagi enviat cap alerta pels últims episodis de pluges i inundacions al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, assegura que no ho va fer perquè els avisos de precipitació no pronosticaven la quantitat d'aigua o de calamarsa que va acabar caient, però es compromet a revisar si va haver algun tipus d'errada.
2: Sempre es fa una revisió per part dels propis serveis tècnics de si hi ha alguna millora incorporar. Per tant, en aquests episodis també es farà una revisió. En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens, com dic, locals, en una hora i en unes circumstàncies que recomanen amb criteris estrictament tècnics el no enviament d'aquest alert.
0: Paneque ho ha dit fa pocs minuts en aquesta primera reunió de l'executiu després de la represa de les vacances. Parlant del temporal, el telèfon d'emergència 112 va rebre ahir 900 trucades arran d'aquest temporal. 500 dels avisos van ser pels bombers i es van concentrar a la ciutat de Tarragona. La ciutat treballa per recuperar la normalitat després de la forta pedregada d'ahir a la tarda. L'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen, perquè entén que no es podia preveure. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
3: Si bé els equips de la brigada municipal l'han treballat durant tota la nit, a primera hora del matí encara no s'ha pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat. S'estan retirant encara elements i arbres caiguts a diversos punts del terme municipal. De fet, la caiguda d'un arbre ha deixat sense llum uns 2.000 veïns de la zona de Montnàs. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que ahir els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos entre les 5 de la tarda i 2 quarts de 9 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar responsabilitat si no es va poder preveure.
4: Ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
3: Altres zones afectades de la ciutat van ser vies importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va poder veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340 al seu pas per Bonavista i els polígons industrials com els del Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també va ser la de desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
0: Les pluges i la pedregada han provocat afectacions als camps, sobretot del Priorat. La zona més afectada és la de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren d'un impacte més gran. Tarragona, Jordi Barranca.
5: La tempesta va agafar els pagesos en plena verema i en plena campanya de la fruita seca com les ametlles. Tot i que l'aigua va passar per tota la comarca, hi ha una zona més afectada. Josep Ramon Sadó és el responsable del sector del vi del sindicat Unió de Pagesos al Priorat.
6: Potser amb alguna vinya, potser de les més afectades estem parlant d'un 5%, però tot i així l'aigua que ha caigut potser compensarà el mal que ha pogut fer la miqueta de pedra aquesta.
5: Els propers dies seran crucials perquè cullin el raïm abans que es faci malbé i reclamen també facilitats perquè els pagesos puguin transportar les collites en uns dies en què per la comarca passarà la Volta Ciclista d'Espanya.
0: I a Lleida aquest matí s'avaluen també els danys a l'agricultura provocats per la pedregada d'ahir que va afectar diversos municipis del Segrià. Va caure pedra de fins a 2 centímetres en pobles com Almenar. L'afectació s'espera sobretot en poma, pera, préssecs, tardans i figues. Justament, la collita de figa acaba de començar i ho ha fet 2 setmanes abans del que és habitual a causa de la calor. A Catalunya es colliran més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida. Noelia Casellas.
7: El cultiu de la figa va a l'alça a Catalunya. En 2 anys, les hectàrees que s'hi dediquen han augmentat més d'un 20% i ara s'acosten a les 500. I això també queda reflectit en les tones que es produeixen. Aquest any passaran de les 5.000, mentre que l'any passat van ser 1.200 menys. Aquest augment de producció també es nota en altres zones de la península i en països com Grècia i Turquia. I la conseqüència immediata ha estat un descens del preu. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
8: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros. Podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé, escàs.
7: Aquest any, a falta de saber quins danys ha provocat la pedregada d'ahir a la tarda, la collita a Catalunya s'ha avançat 2 setmanes per la calor, que també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, s'esperen qualitats molt altes perquè la temperatura no ha afectat la dolçor.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Continuem repassant temes d'actualitat. Ara sí, anem a Madrid, perquè el Consell de Ministres ha aprovat la creació del Comandament Únic per gestionar la crisi migratòria de Ceuta. L'encapçalarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Mentrestant, al Congrés, la ministra de Defensa, Margarita Robles, justifica que no es podia aturar l'allau de migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol perquè no hi havia mitjans materials per fer-ho. Atribueix a les xarxes socials la crida a l'arribada massiva des del Marroc i defensa l'actualitat del CNI. És la primera compareixença d'un ministre per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria de Ceuta. Madrid, endavant ara, Dani Sáenz de Aja.
10: Robles ha començat la compareixença demanant perdó als ceutins que s'han pogut sentir abandonats i tot seguit ha passat a defensar la feina dels 25 agents del CNI que diu que hi ha a Ceuta. Ha explicat que sabien que s'estava coent a les xarxes un salt a la frontera que, sumada a l'absència de policies marroquins, el 30 de juliol es va tornar en una allau de milers de persones impossible d'aturar sense causar una tragèdia. Una informació que assegura es va compartir amb totes les autoritats.
11: Que operativamente en Ceuta, nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
10: Però el PP creu que les explicacions arriben tard i que cal aclarir si el govern espanyol no va escoltar les advertències del CNI. Esther Muñoz creu que la crisi s'hauria pogut evitar.
12: En 2021 la senyora Robles ja dijo esto no puede volver a pasar. Y ha pasado, siendo ella la ministra de Defensa, y siendo Pedro Sánchez presidente del gobierno, y siendo Marlaska ministro del Interior. No debía haber pasado nunca. Y ha pasado no porque no tengamos las capacidades para evitarlo, sino porque tenemos un gobierno de España ausente.
10: La titular de defensa és la primera dels 8 ministres que aniran compareixent al Congrés al llarg d'esta setmana i del dilluns que ve ho fan a petició pròpia després de rebutjar les crides del PP d'anar al Senat, que ara intentarà forçar Pedro Sánchez a donar explicacions també a la cambra baixa.
0: Puja a 6.000

0: Els col·lectius de motoristes consideren insuficient la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. Entre les novetats hi ha l'obligació de portar guants a totes les vies i la prohibició de circular amb calçat obert. La Direcció General de Trànsit vol reforçar la protecció dels usuaris, però els motoristes demanen que l'administració assumeixi també més responsabilitats. Els motoristes valoren bé les noves mesures de seguretat, especialment l'ús obligatori de guants i la prohibició del calçat obert. Tot i això, consideren que la reforma carrega massa responsabilitats sobre els usuaris i reclamen més actuacions per part de l'administració. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
1: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient. L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
3: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc, sense menysprear les altres llengües, més l'aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
2: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català. Segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
3: Ell de besuny, doncs que des de la màxima institució prediquem d'am el exemple, pensant també que aquelles entitats que doncs són finançades d'am recursos públics han de comprendre, la majoria tauquen, també cau dir, més aquelles que encara no acanet, doncs que han de comprendre que la llengua oficial del territori era aranès i que l'han d'emplegar en les seves activitats.
2: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
0: L'antic recinte industrial de l'Escocès al Poblenou de Barcelona s'haurà transformat d'aquí 3 anys en un espai que acollirà habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i també creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat el projecte que generarà més de mig miler de llocs de treball. Barcelona, Joan García.
4: Algunes naus de l'antic recinte Fabril del carrer Pere IV acolliran 72 habitatges per a persones que no podrien accedir a altres promocions assistits per la Fundació Ampans. Altres es destinaran a impulsar projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica amb Mercabarna i la Generalitat, i dues ja funcionen com a centres de creació artística amb l'associació EMA. Un projecte que l'alcalde Jaume Collboni defineix així.
5: Fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat. Aquest és el gran repte que tenim pel davant i nosaltres pensem que això és possible conciliar-ho amb intervenció pública, si ho fem amb les entitats.
4: En conjunt s'hi invertiran prop de 52 milions d'euros. La meitat els posa l'Ajuntament i l'altra part les entitats que impulsen els projectes. La transformació d'aquest patrimoni industrial que es va construir a finals del segle XIX es vol que estigui en ple funcionament el 2029.
0: Tres quarts de dues, àrea de servei. Comencem fent un cop d'ull al trànsit. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Avui, amb poques complicacions, sí que n'hi ha a l'enllaç entre l'eix transversal i l'autovia 2 a Riudellots de la Selva, on ha bolcat un camió que transportava porcs a la rotonda que connecta aquestes dues vies ràpides. Per això, la C25 s'està desviant la circulació en aquest punt, mentre que a l'autovia 2 hi ha tallada la sortida cap a l'eix transversal. Petites retencions a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, a la Ronda Litoral a Barcelona, l'antiguitat entre Vila Olímpica i la Barceloneta direcció Llobregat, i a causa

0: d'obres aturats a la P7 i la B30 Barberà del Vallès en sentit sud i a la C15 entre la Torre de Claramunt i Vallbona d'Anoia, on s'està fent pas alternatiu. El transport públic encara complicacions a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies a causa d'un robatori de cable aquest matí a l'altura d'Hostalric. Més informació al punt de les dues.
1: Gràcies, Mariluz. I afegim que la Ronda de Dalt ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 a Barcelona per les obres de cobertura del tram entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca. Els treballs avancen amb la col·locació de 56 de les 101 peces que formaran aquest nou sostre. L'objectiu és acabar la cobertura a finals del 2027. Els pròxims mesos es mantindrà la velocitat limitada a 40 km per hora. Hi haurà talls nocturns al tronc central.
2: El temps.
1: Previsió meteorològica amb Tomàs Molina.
3: Temps estable avui, dominat pel sol en conjunt, amb bandes de núvols prims que aniran passant durant el dia i nuvolades potser al Pirineu aquesta tarda, que en principi no haurien de donar precipitació. Avui amb temperatura una miqueta més alta, amb sensació de xafogor acusada en tota la façana litoral, especialment al nord de la Costa Daurada, també la costa de Barcelona i el Maresme, i temperatures que s'enfilaran fins als 35 a les comarques gironines i a la Catalunya central, però que no passaran dels 33-34 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà dimecres començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb alguns petits ruixats que aniran deixant algunes gotellades en molts indrets del país, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'imposarà el sol, entrenyinar per la presència de núvols prims. Entre dijous i divendres passa una altra petita línia d'inestabilitat. Dijous al matí encara farà força sol, amb boirines, núvols baixos a la façana litoral, que es faran més abundants, i fins i tot a la tarda acabaran donant de nou alguna gotellada, algun petit ruixat, més aviat a la meitat est del Principat i fins la matinada o les primeres hores del matí de divendres. A partir de la tarda de divendres, un altre cop el sol s'imposarà a Catalunya i es mantindrà durant el cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. Diumenge, dilluns de la setmana vinent, seran ja una altra vegada de temperatures de ple estiu.
1: Quan just fa un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i es compleixen 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle, les alcaldesses d'aquestes dues localitats del País Valencià han denunciat a 3CatInfo que no s'han rebut els ajuts promesos. Maria José Madrid, alcaldessa de Begís, explica que encara esperen 1 milió d'euros per fer les reparacions més urgents.
4: 1 millón de euros para arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
1: El foc de Begís va calcinar 20.000 hectàrees, el 98% de tot el poble. I com us dèiem, el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La seva recerca ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Entre les seves línies de treball hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Sílvia Paneque, portaveu del govern, destaca la influència de Canadell a nivell mundial.
5: Canadell és un dels investigadors en l'àmbit climàtic més influents de tot el món i forma part d'una xarxa de científics que investiguen l'efecte dels gasos d'efecte hivernacle. Per tant, tot un reconeixement a la trajectòria i un coneixement que en aquests moments ens ha de ser d'especial utilitat.
1: Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CIRO, l'Organització de Recerca Científica Industrial de la Commonwealth. Do not dread darkness. Robert Eggers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. Recollirà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria i, per segons diuen els organitzadors, haver contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani. A més, presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà al cinema activitats fins al mes de gener de l'any vinent. El film explica una història de terror folclòric ambientada a Anglaterra del segle XIV, on una criatura misteriosa atemoreix una comunitat rural i està protagonitzat per Aaron Taylor-Johnson i William Defoe. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges. Ja va venir el 2015, quan la seva pel·lícula, La Bruja, va inaugurar la 48a edició del festival. Parlem d'altres temes, parlem de música. La Schubertíada farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. Adrià Clotet.
2: A la Schubertíada, Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i Bruno Mechner interpretaran aquesta tarda Lieder de Schubert, entre altres compositors acompanyats al piano. També a la canònica de Santa Maria de Vilabertran es dedicarà al programa Bach i a les seves partites i suites angleses i franceses.

0: Javier Moreno i José Le Rider oferiran un tribut a The Beatles a Castelló d'Empúries dins el Mediterranean Guitar Festival. El duo adaptarà les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una proposta amb guitarra, en un concert per descobrir una nova perspectiva dels Beatles.
1: Vaig conèixer un vell pastor.
0: El grup gironí femení de Veneres, les Ensovetes, pujaran a l'escenari de la Festa Major de Sitges i oferiran una cantada de veneres clàssiques i tradicionals en un entorn davant del mar Mediterrani.
2: No vull matar cap drac a cops d'espasa.
0: A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí, el grup de Berga Trinxats interpretarà cançons del seu primer àlbum, l'últim que tanqui la porta. Format per 8 temes amb el so que els fa singulars, el de l'acordió diatònic. Dins la Festa Major de l'Arbós, aquesta nit actua l'Orquestra Meravella. La formació oferirà una actuació de música en directe per animar la celebració amb un repertori ple de música de festa i de ball.
3: I amb música anem ara cap a Oliana, per al Turgell i Oliena, a la Cerdanya, que quedaran agermanades per un gegant. La figura s'ha construït a Catalunya i ara ha de viatjar cap a l'illa de Cerdanya, on s'estrenarà al setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
4: El gegant es diu Lusurio i està inspirat en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La cara del gegant s'ha fet amb intel·ligència artificial perquè a Cerdanya no es poden venerar imatges de persones reals. S'ha fet a Cardona, amb un treball conjunt però dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliana.
5: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de gegantes d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliana i des d'Oliena, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions. Hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliana i d'Oliena aquest gegant.
4: L'amistat entre Oliana i Oliena va néixer als anys 90, quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia la semblança del nom. Des del 2018 els pobles estan agermanats i ara joves dels dos llocs, com l'Anna i el Bastiano, han treballat plegats.
6: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
7: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
8: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
7: No hi proviem a fer en el nostre país.
4: Al setembre, el Lusurio i els 5 gegants d'Oliana viatjaran a Cerdanya, on participaran en la 30a edició de la Festa Popular de les Cortes Apertes.
3: Esports. Amb el del Serra, bon dia de nou.
9: Bon dia. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković té 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé és cedit a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en un partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va fer un primer entrenament amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que en sigui només encara durant uns minuts, mentre que Gavi es continua entrenant al marge i és dubte, ja que tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultats del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre s'ha de jugar el València-Betis, demà jugarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic de l'equip blanc, José Mourinho, en roda de premsa. El portuguès, però, li han acabat preguntant més i, com gairebé sempre, dels àrbitres i de l'afer Negreira.
10: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
9: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de la Lliga de Primera amb l'Osasuna 0 Llevant 0 i el Màlaga 1 Deportivo de la Corunya 1. I l'ex-blaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a quarts de 5 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituint el seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030.
11: 3CAT Info.
9: L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit per una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant, però l'acord de moment encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla de com es presenta el pròxim partit de Lliga de dissabte que ve davant la Reial Societat.
12: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
9: Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Víctor Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic Jeroni Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Minsu també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. I en bàsquet, a la Lliga ACB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba procedent de la Lliga de Puerto Rico, però que també havia jugat la temporada passada a la Lliga ACB amb el Granada. En dona més detalls el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
13: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego, además, es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
9: Hasel Pérez firma per dues temporades i a la Vuelta a Espanya reprèn avui a 3:45 de la tarda aproximadament amb la disputa de la quarta etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició amb sortida i arribada a Andorra la Vella, 105 quilòmetres, 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Tadej Pogacar sortirà novament com a líder després que ahir no hi haguessin variacions a sorprendre's l'última part de l'etapa.

0: El govern defensa la seva decisió de no enviar cap missatge d'alerta als mòbils pels forts aiguats i calamarsades d'ahir a la tarda. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia, amb Estel Batet.
0: Després del segon episodi de temps violent, pluja, vent, pedra, en quatre dies, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que no es va activar les alert per raons tècniques. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan, perquè no es va preveure que cauria tanta aigua, ni tanta pedra, ni tampoc a la zona on va fer més mal, oi?
2: Sí, el govern insisteix que en els episodis de pluges dels últims dies no hi havia previsió de màxim risc. Un cop es detecten els fenòmens locals, la decisió de no enviar un SAlert, aclareix la consellera portaveu, respon només a criteris tècnics, com ara si hi ha prou marge de temps perquè reaccioni la població.
3: En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens locals en una hora i en unes circumstàncies que recomanen, amb criteris estrictament tècnics, el no enviament d'aquest SAlert.
2: Amb tot, el govern assegura que es revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores.
0: Sentirem també diversos alcaldes de la zona més afectada pels forts aiguats d'ahir, que va ser el Camp de Tarragona. Com ho veuen ells, Clara Echevarría Domingo?
4: Doncs entre els alcaldes hi ha comprensió per la complexitat que suposa gestionar les alertes davant d'aquest tipus de fenòmens. Però alguns creuen que es podria haver enviat igualment mentre tenia lloc el temporal per garantir la seguretat de la ciutadania. És el cas de l'alcalde de Torredembarra, Raül García.
5: El que sí, i l'hora que era, doncs un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués i la gent no estigués al carrer ni amb els cotxes ni passejant, per garantir la seguretat.
0: També farem un repàs dels efectes més importants que va deixar la pluja i la calamarsa, Joan Trias.
6: Per exemple, els camps del Priorat, que estan en plena verema, o els cultius de les comarques de Lleida, tot i que en aquest cas el mal que ha fet ha estat puntual, perquè molta fruita ja s'havia collit.
0: Doncs amb aquest panorama ha tornat a la feina el govern de la Generalitat. L'Espanyol ha fet el seu primer Consell de Ministres amb la crisi migratòria de Ceuta com a prioritat.
6: I alhora ja ha engegat la ronda de compareixences per donar explicacions sobre com ha gestionat l'arribada de les 80.000 persones des del Marroc.
0: I la primera a parlar ha estat la titular de defensa, Margarita Robles, i què ha dit Madrid, Dani Sáenz de Aja?
7: Davant les crítiques del PP que li retreu no haver fet res per aturar l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, la ministra Robles ha assegurat que el CNI sí tenia informació i que la va compartir. Ara bé, reconeix que no va ser suficient, admet que l'efecte crida a les xarxes dels migrants va provocar una allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia.
8: Las redes sociales se han convertido en un potente instrumento para la rápida movilización de los migrantes y que son claramente manipuladas por agentes desestabilizadores.
0: D'altra banda, també us explicarem les conseqüències de la nova ofensiva dels Estats Units per estrangular l'economia de l'Iran, que, segons el secretari de Defensa, poden anar més enllà de la butxaca.
9: Farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. De cap manera descartem recórrer accions militars.
0: I qui tampoc descarta altres mesures és la Xina.
6: Perquè l'última amenaça dels Estats Units inclou sancions per tots aquells països que tinguin negocis amb el règim de Teheran.
0: Qui també es prepara per plantar cara als Estats Units, tot i que en un molt diferent és el Canadà. En aquest cas, en referència a la guerra aranzelària de Donald Trump.
6: El primer ministre canadenc ha anunciat que ells també gravaran els productes que provinguin dels Estats Units a partir de l'1 de gener.
0: I al Catalunya migdia d'avui també parlarem d'aquesta pel·lícula.
10: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
0: És Tadeu Jones, el nostre Indiana Jones de dibuixos animats, que demà estrena la quarta entrega. Es podrà veure en català una quarantena de sales.
6: En Tadeu també s'ha fet gran i ara ja és pare d'una nena de 2 anys que l'acompanya en les seves aventures.
0: N'hem parlat amb el seu creador, que diu que ja tocava afrontar aquest tema, el de la paternitat. Després el sentirem. Serà just abans dels esports. Per on aniran avui, Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia, doncs pel fitxatge que fa el Barça d'un porter de Livakovic. Aterrarà aquesta tarda a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica. Livakovic va jugar al Girona i al Fenerbahçe la temporada passada i ara el Barça està valorant cedir-lo o bé que sigui ja aquesta temporada el suplent de Joan García. Avui s'ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Encara en futbol, aquesta tarda els Països Baixos presenten Xavi Hernández com a nou seleccionador i avui es disputa la quarta etapa de la Vuelta de 104 quilòmetres amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: Sàpiguem també com tenim el trànsit a aquesta hora. Mariluz García, equip viari, bon dia. Hola, tranquil? Bon...
12: Sí, avui un matí especialment tranquil, perquè no hi ha hagut gaire complicacions ni a les zones de la costa ni tampoc a l'àrea de Barcelona. Ara n'hi ha per diversos accidents. A l'AP7, a l'Ametlla de Mar, en sentit a sud, en direcció Castelló, perquè hi ha un carril tallat. També a la C-59, a Vigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental, per una altra topada. I tallada també per accident, la comarcal 147, a l'altura d'Isil, d'Alta Neu, al Pallars Sobirà.
0: I a veure el temps...
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Sí, també és tranquil, si més només que hi ha la tarda. Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia, bona hora. Doncs sí, molt més tranquil el temps. De fet, esperem una tarda assolellada, quatre núvols i poca cosa més, sense precipitacions. I ara mateix, doncs, la calor una mica més marcada que ahir a la costa, o bastant més, i en canvi afluixa una mica al Pirineu i a l'interior. De fet, a l'inrevés del que sol passar la majoria de dies d'estiu, ara mateix les temperatures més altes a tocar del mar. El Prat de Llobregat, 36, és molt alta. També a Cabrils, 35. L'Aldea, 35. Barcelona, la zona universitària, 35. O al Raval, 34. Vallirana, 34. Fogars de Tordera, 34. Sembla que demà tindrem més núvols al matí, 4 gotes, clarianes a l'Alt Pirineu. Demà a la tarda, més sol, però de moment no tornen les tempestes.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Doncs comencem. El govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als telèfons mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. Alega que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Tot i això, assegura que revisaran les actuacions i, si cal, s'hi afegiran millores. Anem al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
14: Bon dia. Sí, s'esperaven aquestes explicacions del govern en aquesta primera reunió, la tornada de vacances, i la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven en els episodis dels dos últims dies un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població pugui reaccionar, si és oportú fer-ho de matinada o si ha de ploure sobre mullat. En tot, la portaveu Paneque assegura que, si hi ha marge, s'introduiran millores.
3: Revisió sempre de cada fenomen hi serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
14: Junts i els Comuns ja han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança plena amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que els Comuns n'han demanat avui el cessament.
0: Gràcies, Jordi Corbalán. Doncs tornant al temporal d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 900 trucades, 500 dels avisos van ser per als bombers i es van concentrar a la ciutat de Tarragona. Alguns alcaldes afectats han trobat a faltar l'enviament d'alertes, que són clau per garantir la seguretat. Tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complexes, creuen que caldria haver avisat la població per garantir, doncs, això, la seva protecció, la seva seguretat. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades a telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta, perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
16: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
15: Des de Torredembarra i Cambrils s'entén la dificultat de gestió gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
17: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
15: A hores d'ara, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
0: Doncs més enllà del debat sobre si s'havia d'enviar un SAlert als mòbils o no, ens ocupem ara de l'afectació que ha tingut aquesta pluja i aquesta pedregada als camps del Priorat, en primer lloc. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren que tingués un impacte més gran. Tarragona, Jordi Barranca.
18: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va trepassar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats que ens destaca Josep Ramon Sadó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
19: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? Vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
18: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers que també estan en plena collita.
0: I al Segrià i a la Noguera, la pedregada d'ahir va afectar 341 hectàrees, amb danys que en general van entre el 10 i el 20%. Els cultius més afectats han estat els préssecs tardans i la pera que encara quedava per collir. En canvi, sembla que hi hauria també danys a les figues que s'acaben de començar a collir ara, però encara falta fer una avaluació definitiva. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
20: Hola, bon dia. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees, amb danys, una setantena. També hi ha danys al Farràs, al Batàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
21: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
20: A diferència del Castamià, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
22: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
20: Està previst que es colli més de 5.000 tones de figues la majoria de les comarques de Lleida.
0: 2 minuts i haurem arribat a 3:15. El govern espanyol posa en marxa el comandament únic per intentar recuperar la normalitat a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dirigirà un operatiu que inclou el govern de la ciutat autònoma. L'executiu ha aprovat en el primer Consell de Ministres del nou curs polític, en què també ha fet el primer pas per endurir les condicions de les peticions d'asil i escurçar els terminis per concedir-les. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
23: Bon dia. Roda de premsa encara en marxa aquí a la Moncloa i a l'espera que el govern espanyol concreti quant de temps s'allargarà aquest comandament únic. Aquesta situació d'emergència a Ceuta, la Moncloa pilotarà a partir d'avui la crisi que passa a ser una emergència de seguretat nacional. Ho ha decidit Pedro Sánchez 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, el designat per dirigir aquesta crisi, aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, acaba de negar que es vagi tard i explica que s'ha decidit fer-ho ara perquè s'entra en una nova fase on toca prioritzar això.
24: Para esta segunda fase se ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional y se ha aprobado un órgano colegiado en este Consejo de Seguridad Nacional y también se ha aprobado en ese órgano una figura de coordinación que ha recaído en la persona que les habla, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
23: L'objectiu és millorar la coordinació entre administracions per accelerar la devolució dels adults que queden a Ceuta, també el futur dels menors que hi ha pendents d'acollir, i amb tota aquesta crisi pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigents, la Moncloa acaba d'anunciar una reforma de les lleis d'estrangeria i asil, un enduriment per adaptar-les a la legislació europea, però que, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és garantista amb els migrants.
2: És una nova regulació teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos.
23: La reforma s'haurà de votar al Congrés en els propers mesos. Preveu que tothom que entri irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. Es redueix també a 3 mesos el termini per resoldre aquestes peticions d'asil.
0: Doncs tot això mentre ja ha començat també aquesta ronda de ministres que han de donar explicacions sobre com s'ha gestionat aquesta crisi migratòria. La primera a fer-ho ha estat la ministra Margarita Robles, que ha defensat l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en aquesta crisi perquè va compartir amb les forces de seguretat la informació que tenia. Ara bé, ha justificat que la velocitat a què es mouen les xarxes dificulta saber que hi entraran milers de persones i que no hi havia mitjans materials per aturar-los, diu. És la primera compareixença, com us dèiem, d'un membre del govern al Congrés per passar comptes de tot el que ha passat en aquests últims 26 dies. Tornem a Madrid, ara amb en Dani Sainz de AJA. Dani, bon dia.
4: Bon dia. El primer que ha fet Robles ha estat demanar perdó als ceutins si s'han sentit oblidats i reiterar que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. També ha defensat els 25 agents del CNI que hi ha a Ceuta. Admet que van detectar que a les xarxes s'estava coent un salt de la frontera, però que la falta de policies marroquins va alimentar un efecte crida impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia. Segons ha dit Robles, és la informació que es tenia i la que es va compartir amb el Ministeri de l'Interior.
7: La velocitat de les comunicacions digitals amplia los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
4: Pero al PP les explicacions arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisi es podia haver evitat.
8: Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados. Y una cosa que me parece muy importante, señora ministra. Sigue usted sin explicar cuántos irregulares han entrado. ¿No lo saben? Siguen sin decirnos cuántos quedan todavía en Ceuta. ¿No lo saben?
4: També hi ha crítiques dels socis. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra veu un govern superat i un Sánchez absent.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present, si m'ho permet dir-ho, i, com s'ha dit aquí, ha fet coses que poder no tocaven d'acord amb el context.
4: I Junts retreu a la Moncloa falta de coordinació i lentitud.
0: Doncs així ha arrencat el nou curs polític que, per al govern de la Generalitat, a banda del debat sobre si s'havia d'enviar o no les alertes, té un altre tema molt calent sobre la taula, que és el conflicte amb el sector de l'educació i aquesta primera vaga convocada pel primer dia de curs. El govern diu que posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, que és l'USTEC, amenaça de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i amb l'escola concertada, aquell primer acord a què van arribar els sindicats generalistes. Maria Núria Rebelle, bon dia.
12: Bon dia, Sílvia Paneque. La consellera portaveu ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
3: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
12: Paneque ha concretat que Niubó, la consellera d'Educació, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector.
0: Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General exigirà una presència mínima de la llengua pròpia de l'Aran a l'hora de concedir diners públics a entitats o projectes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
1: ja sigui en la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, hi haurà de ser present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
6: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etcètera, etcètera, sense menysprear les altres llengües, més aranès ha d'estar present, en tant que aquestes subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
1: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
0: Les 2:20, parlem ara dels col·lectius de motoristes que veuen poc ambiciosa la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que obliga a portar guants a la ciutat i prohibeix les xancletes, per exemple. La Direcció General de Trànsit, la DGT, introdueix noves obligacions per afavorir la seguretat dels usuaris, però els motoristes reclamen també més responsabilitats per l'administració. Toni Fortesa, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Què diuen des del col·lectiu?
10: Doncs els motoristes consideren positives les noves normes que es posaran en marxa l'1 d'octubre, consideren encertades tant l'obligació de posar-se guants a totes les vies i prohibir circular amb calçat obert, però no estan del tot satisfets, ja que consideren que la reforma posa el focus en la responsabilitat individual i reclamen que l'administració també faci la seva part en matèria de seguretat. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
11: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran a l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
10: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient.
0: Han detingut un entrenador de vòlei de Palma que presumptament va violar una de les jugadores, menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que tenia 15 anys. Caterina Carmen Jaume.
13: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. L'atleta va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
0: Parlem de l'Iran ara. Ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració de Donald Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a aquesta nova estratègia dels Estats Units. Jordi Baró.
25: A punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès.
10: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes. Al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
25: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
26: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
25: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat avui a caure per segon dia consecutiu fins als 89 dòlars al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final de la guerra, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran s'han fet avenços.
0: Doncs un altre front que té obert als Estats Units és les seves diferències comercials amb el Canadà, que han entrat en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs, Albert Manyà.
26: El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, els components i l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%, uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment i estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les seves exportacions, i Donald Trump acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès, com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord.
0: Doncs amb qui els Estats Units sembla que sí que tenen millor sintonia és amb Síria, que celebra el pas cap a la seva normalització a l'esfera internacional. El seu president, Ahmed al-Sharaa, ha agraït al seu homòleg nord-americà Donald Trump que els hagi tret de la llista de països patrocinadors del terrorisme després de 47 anys de sèrie. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic.
26: La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad el 2025, en la mateixa línia que altres països occidentals, com la Unió Europea, el Regne Unit i el Canadà. El gest d'ara és un salt qualitatiu perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, al-Sharaa no ha amagat el seu optimisme.
25: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
26: El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra l'Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els tres països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
0: Pugen a 6.509 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades aquest mateix matí que també apunten que s'ha rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Toni, quines altres dades deixa aquest nou balanç que hem sabut avui?
5: Doncs les autoritats també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 dels quals han estat classificats com d'alt risc per als seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars que tenen sensor GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. És una tecnologia que cada cop fan servir més ramaders arreu del país. Ens ho explica la Laura Cugat.
14: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació, es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
15: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, en rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
14: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
16: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
14: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdapt 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
0: A punt d'arribar a 2:15, us expliquem també que l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest projecte i ha donat més detalls de com es transformarà aquest espai, actualment en desús, del carrer Pere IV, Joan Garcia.
17: Algunes de les antigues naus acolliran pisos per a una centena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I dues naus ja funcionen, de fet, com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
18: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
17: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029.
0: I la residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona ha rebut el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país. Més detalls, Barcelona, Mar Riera.
19: Bon dia. Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
20: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
19: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu aquesta residència.
21: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
22: Perquè s'ha trobat discriminacions,
21: vostè? No, aquí ni una. Ni una.
19: Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+.
24: Catalunya Migdia.

0: La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Un cop acabada la restauració des d'aquest cap de setmana, l'espai es pot visitar, això sí, de moment només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. S'ha treballat en més de mig miler d'elements, com gàrgoles, però també vitralls. Jordi Sebastià, guia de la visita.
2: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
1: Filtracions d'aigua, el pas dels anys i reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
3: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
0: Doncs aquest és Tadeu Jones, que torna al cinema i ara, a més, fent de pare. A la quarta entrega de la saga, que es diu Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, s'estrena demà i el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, que és Enrique Gato, ha reconegut aquí, a Catalunya Ràdio, que feia temps que havia arribat l'hora de tocar aquest tema, el de la paternitat. I a parlar la Montse Pujol.
4: L'Oli, la filla de Tadeu i la Sara, fa posar gelós a la mòmia el millor amic de l'arqueòleg, que no porta gens bé el fet d'haver deixat de ser el centre d'atenció. Mentre són de vacances a Londres, la mòmia, embogida per gelosia, demana un desig viatjar en el temps i tornar al moment en què era jove i tothom l'estimava. És un dels temes que aborda Tadeu Jones, la llàntia meravellosa, al costat del tema de la paternitat. Sentim Enrique Gato.
5: Que ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
4: El director de la saga reconeix que és un amant del cinema dels anys 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi ha diverses picades d'ullet a títols com Ningú no és perfecte, entre d'altres.
5: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos.
4: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes. Do not dread the darkness.
0: Més cinema, però d'un gènere ben diferent. Robert Eggers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Montse Camps.
6: El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folclòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera era prima, La Bruja.
0: I avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Ho fa amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públics millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest mateix sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals i internacionals. Anem, doncs, cap a Girona, Maria Rovira.
7: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
8: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
7: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off. Seu pare
0: s'havia tornat a casar. I acabarem amb una tria de la música que podem trobar avui a festivals i festes majors del país.

I acabarem amb un dels clàssics de finals d'estiu, és la Schubertíada. La canònica de Santa Maria de Vilabertran acollirà 2/4 de 6 cançons de Schubert interpretades per la soprano Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i el baríton Bruno Meissner. A 9:15 serà el torn per escoltar Suites de Bach. Apropeta, la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Tribut als Beatles al Mediterranean Guitar Festival. Javier Moreno i José L. Ryder adapten les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una nova perspectiva sonora. But...

La Torreta serà l'escenari ideal per sentir el repertori del grup gironí d'havaneres Les Anxovetes. Seran al marc de la Festa Major de Sitges. Les tres veus femenines ofereixen un repertori de cançons clàssiques i tradicionals al costat del mar. No vull

0: A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí actua el grup de Berga Trinxats amb la seva música de folk modern, que han presentat els seus treballs L'últim que tanqui la porta i Em cuido en mots. I a la Festa Major de l'Arboç, al Baix Penedès, aquesta nit actua l'orquestra Maravella, un altre dels clàssics de la Festa Major i de l'estiu, que aquest any celebra el seu 75è aniversari.
1: Catalunya migdia.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Catalunya migdia.
0: I des d'ara fins a les 3, falten 20 minuts, arriba la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb un fitxatge del Barça.
3: Sí, no és el de Julián Álvarez, tampoc el fitxatge d'un nou, però sí el fitxatge d'un porter.

0: Doncs a l'espera de saber si el Barça podrà fitxar un davanter i si podrà ser Julián Álvarez, Deco el que ha fet és tancar un reforç per la porteria. Joan Fitó, Hansi Flick tindrà nou porter.
1: Dominic Livakovic, 31 anys, croat i ex del Girona. A Livakovic l'esperen ja aquesta tarda. Ha d'arribar durant la tarda a la terminal corporativa del Prat, igual que ho van fer Rodri i Cancelo. Demà al matí passarà revisió mèdica, però vaja, el fitxatge és un fet. El Barça valora ara amb Livakovic dues opcions: cedir-lo aquesta temporada vinent i que torni quan acabi el contracte d'Stensna al 2020.

0: contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Demà, última sessió, serà ja la tercera de Rodri, i dijous el migcampista podria tenir els primers minuts amb la samarreta del Barça.
1: I encara un altre nom propi, el de Xavi Espart, que tindrà fitxa del primer equip.
0: És un dels noms de la pretemporada. El de Xavi Espart ha convençut a Flick, ha estat un dels habituals durant tota aquesta pretemporada. Doncs Xavi Espart avui s'anunciarà, aquesta tarda tindrà fitxa i dorsal del primer equip. Xavi Espart és generació 2007, com Lamin, Bernal i també com Pau Cubarsí. Xavi Espart els acompanyarà, serà del primer equip. Com dèiem, avui el Barça ho farà oficial i, per tant, Flick, que dona confiança al futbolista de Vilassar, un Xavi Espart que ja va ser titular a Elx, va disputar els 90 minuts i que passarà a ser jugador del primer equip. A tots els efectes, el club, com dèiem, ho farà oficial aquesta tarda.
1: Un apunt més, Blaugrana ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Avui el club ja ha començat a fer la prevenda d'entrades per socis i VIPs.

0: Ja, la Lliga masculina. Avui es juga un partit ajornat a la primera jornada de Lliga, el València-Betis. Demà serà el torn del Real Madrid, jugarà a partir de les 9 davant la Real Societat i serà un partit molt especial per a José Mourinho, David Gallofré.
1: Sí, perquè el portuguès torna al Bernabéu 13 anys després. En aquest temps ha passat per 6 equips diferents i ha viscut 5 acomiadaments. Avui, en roda de premsa, li han preguntat per la seva relació amb el Bernabéu i per la rebuda que espera de l'afició. Mourinho té importància al seu retorn i ha assegurat que el protagonista ha de ser l'equip.
2: Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
1: També ha parlat dels àrbitres espanyols i de l'afer Negreira. Ha assegurat que confia en la honestedat de l'arbitratge espanyol.
2: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
1: Sobre la plantilla, Mourinho ha assegurat que per ell està tancada. Està content amb els jugadors que té, tot i que admet que el mercat continua obert i que sempre poden produir-se sortides. I demà no podrà comptar amb fins a 7 jugadors, entre ells Aurélien Tchouaméni, que continua amb molèsties musculars que arrossega des del Mundial. El francès no s'ha entrenat amb el grup i se suma a les baixes d'Endriqui, Militao, Mendy, Thiago Pitar, Rodrigo i Asensio.
0: I l'Espanyol cada vegada més a prop de tancar el gran objectiu que té en aquest mercat de fitxatges. Estem parlant de l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribarà cedit, Josep Gaya.
3: Sí, perquè quan semblava que Isiaka Kamate seria el futbolista escollit per reforçar la posició d'extrem de l'Espanyol, finalment serà Brian Zaragoza, que signarà pel club blanquiblau després que no es pogués arribar a un acord per signar amb el jugador de l'Inter de Milà. Com deies, Laia, Brian Zaragoza arribarà a l'Espanyol en qualitat de cedit per una temporada i disposarà d'una opció de compra obligatòria de 8 milions d'euros. Amb aquesta incorporació, l'extrem andalús serà la sisena incorporació de l'equip de Manolo González per aquesta temporada i es convertirà en el fitxatge estrella de Monchi. Amb la baixa de Javi Puado, Brian es convertirà en un dels puntals de la davantera de l'Espanyol, ja que pot jugar tant per banda esquerra com per la dreta. S'espera l'anunci oficial en els propers dies.
0: I dissabte un jugador de l'Espanyol va arribar als 100 partits oficials.
3: Sí, Pere Milla va disputar contra el Madrid el seu partit número 100 amb la samarreta blanquiblava. Aquest matí el jugador ha parlat als mitjans de comunicació del club i ha expressat la seva satisfacció per aconseguir aquesta fita.
4: Bueno, molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
3: El jugador lleidatà també s'ha mostrat ambiciós per endur-se els 3 punts en el pròxim partit de Lliga aquest dissabte a les 9 del vespre contra la Real Societat.
0: Del futbol al ciclisme. Avui la Vuelta ha tornat a la normalitat després de la cancel·lació ahir a la tarda de la tercera etapa per la forta tempesta en pedra inclosa que es va viure. Avui la Ronda Espanyola ha sortit sense incidents. La quarta etapa es disputa amb sortida i arribada a Andorra la Vella i, de fet, és a punt de començar, Isaac Vilalta.
5: Perfecte, l'etapa comença ara en aquests instants. Els ciclistes, per tant, ja que afronten els 104 quilòmetres, una etapa curta però molt dura, amb una pujada inicial a Valira, un port de primera categoria, també baixant

0: Alís, Ordino i finalment a la Comella, un port que no serà final d'etapa, és a dir, quan coronin la Comella baixaran ràpidament fins aquí a Andorra la Vella, on també just al mateix punt hi ha situada l'arribada, en una jornada, com deia, curta, una etapa dura i en què molts directors amb la boca petita o no tan petita ja assenyalen a Tadej Pogacar com a clar candidat avui per tornar a guanyar i situar-se encara més líder.
1: Tadej Pogacar, que ahir va ser una de les imatges de la Vuelta quan vèiem que demanava als companys en un moment de l'etapa que s'aturessin perquè la pedregada era molt, molt forta.
0: Sí, es va cancel·lar l'etapa, com deies, una de les imatges d'aquesta Vuelta, tot just el tercer dia. Contrasta amb la situació d'avui perquè fa sol, fa calor, fa molt sol, de fet, aquí a Andorra. I del que es va viure ahir, en parlàvem ara fa uns minuts amb el català Marc Brustenga, que explica com va passar ell aquell moment quan es va cancel·lar l'etapa.
2: Estava ja en uns grups del darrere, fent ja la grupeta per arribar a Font Romeu tranquils, i de cop i volta va començar a caure el cel. I la veritat que jo crec que, no sé, o sigui, la situació al davant va ser graciosa per lo de l'hotel, però al darrere també doncs, hi havia algun company amb quatre ciclistes dintre una furgoneta d'uns espectadors, jo amagat allà sota unes pedres, un pel penya-segat, allà amagat una mica.
0: És a dir, que Brustenga no estava al grup capdavanter amb Pogacar, però tothom va fer el que va poder en aquells moments. El ciclista català ens explica com va acabar resolent la seva situació.
2: Vaig quedar allà al costat de la carretera esperant que passés algun cotxe, va passar la primera ambulància i cap a dintre l'ambulància i ja pujar després, quan va parar, després ja vam acabar de pujar, que estàvem a un quilòmetre o així de l'hotel, famós hotel, i ja vam arribar allà i els cotxes i tot, i després ja van baixar els busos i, bueno, una aventura més.
0: Aquest famós hotel, per cert, tots els ciclistes o molts ciclistes han fet referència a les seves xarxes socials, sense cap mena de dubte, és un dels noms propis d'aquesta Vuelta.
1: Moment per fer una pausa i després...
3: Yeah. Ongelofelet.
1: Això que sentiu és Xavi Hernández. Primeres paraules de Xavi Hernández en neerlandès. Avui el presenten com a nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
4: Catalunya migdia.
5: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
6: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
7: El rentaplats.
6: Hòstia, les cuines no hi entro mai.
8: I tens un restaurant?
6: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
9: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya migdia.
1: Gairebé 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Dèiem que avui és el dia de Xavi Hernández, que es presenta com a nou seleccionador dels Països Baixos. Firma fins al 2030 i serà la seva primera experiència a la banqueta d'una selecció. I serà també, Carles Vila, la primera vegada que s'asseurà una altra banqueta després de l'experiència del Barça.
10: Va ser una de les sorpreses de l'estiu, una situació que recorda la viscuda fa uns anys al Barça. D'entrada, Xavi es va fer càrrec de l'equip neerlandès, ocupant el lloc que havia deixat Ronald Koeman, tal com va passar a l'equip blaugrana. Xavi Hernández va deixar la banqueta del Barça fa 2 anys i des de llavors no havia tornat a entrenar. La seva trajectòria com a tècnic va a marxes forçades des que va deixar els terrenys de joc. Amb només 2 anys va passar de debutar a l'alçat a fer-se càrrec d'un gegant com el Barça i ara debuta com a seleccionador amb una altra de les grans seleccions europees. La marxa de Koeman va arribar per la mala imatge que va mostrar la selecció dels Països Baixos al Mundial, on va caure la ronda de 7-0 de final contra el Marroc. Tot i el seu potencial, l'equip neerlandès fa molts anys que no guanya un títol. L'últim va ser als 80 amb l'Eurocopa i mai ho ha aconseguit en un Mundial. A la banqueta taronja, Xavi ja té definit el seu equip tècnic amb Sergio Alegre i el seu germà Òscar. També hi serà l'ex del Madrid, Ruud van Nistelrooy. La presentació de Xavi es farà aquesta tarda 4:45. El tècnic agarenc tindrà com a reptes millorar el rendiment de la selecció a la Nations League, l'Eurocopa del 2028 i també el Mundial 2030. Debutarà el 24 de setembre a la Lliga de les Nacions contra la selecció d'Alemanya.
1: Seguim parlant de futbol, perquè a banda de les principals lligues europees que ja han començat, també ha començat la temporada de la Champions. És cert que dijous es farà el sorteig de la Champions, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio, però avui es disputa encara la tornada dels play-offs que determinaran els equips que passaran a disputar la fase de Lliga, Josep.
7: Entre els partits destacats d'aquesta jornada de play-offs de la Champions tenim a les 6 de la tarda un sàbat d'Uzbekistan contra l'Apoel Birsheba israelià. En el partit d'anada va guanyar el conjunt israelià per 2-1. A les 9 del vespre juga l'equip revelació de la temporada passada, el Bodø/Glimt noruec, que s'enfrontarà a l'Enic Nijmegen, neerlandès. Recordem que en el partit d'anada va guanyar el Bodø per 3-1. I a la mateixa hora, el LASK austríac rebrà el Celtic de Glasgow escocès, que en el partit d'anada va guanyar el seu Celtic per 3-0. Demà, quatre equips més, entre ells l'Olímpic de Lió i el Fenerbahçe, buscaran també un bitllet que els doni accés a disputar una nova edició de la Champions. Recordem que el sorteig es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a Mònaco.
1: I a la Premier, el duel entre Álvaro Arbeloa i Xavi Alonso, que ahir us explicàvem, finalment el va guanyar Xavi Alonso. El Chelsea es va emportar la victòria en un partit, a més, amb debut inclòs un català.
7: Sí, l'equip de Xavi Alonso es va imposar per 2-3 al Fulham d'Álvaro Arbeloa en el debut dels dos entrenadors a la Premier. El Chelsea es va avançar en el marcador amb un gol de João Pedro just a l'inici del partit i minuts més tard Joshua King va fer l'1-1. Abans d'acabar la primera part, Morgan Rogers va posar l'1-2 i als 5 minuts de la segona Cole Palmer va fer el tercer. Els d'Arbeloa no es van donar per vençuts i al 54 Gonzalo García, l'ex del Madrid, va reduir distàncies i va fer el 2-3, però ja no es van moure més el marcador. Durant el partit d'ahir va debutar el jugador figuerenc Pep Chavarría amb el Chelsea, futbolista que s'ha incorporat al conjunt londinenc aquest mateix estiu, procedent del Rayo Vallecano.
1: Avui torna la Copa de la Lliga d'Anglaterra. Quins són els partits més destacats?
7: Doncs mira, avui tenim a 8:45 del vespre un Ipswich Town contra el Leicester City, a la mateixa hora el Southampton s'enfrontarà al West Ham i a les 9 el Nottingham Forest jugarà contra el Leeds.
1: I encara en futbol, a pocs dies de tancar-se el mercat de fitxatges, quins moviments més destacats hem tingut a les últimes hores, a banda del porter que ja m'ha explicat Livakovic pel Barça?
7: L'exjugador del Girona, Savinho, ha signat pel Tottenham per 100 milions d'euros, arriba procedent del Manchester City, i en els propers dies dos jugadors més que sortiran del Girona són Víctor Sigankov, que signarà per l'Ajax de Mitchells per uns 4 milions d'euros, i el futbolista coreà Minsu s'incorporarà al Rangers per 10 milions d'euros.
1: I del futbol al bàsquet, el bàsquet Girona incorpora un nou jugador, David.
8: Sí, l'escorta de República Dominicana, Jacel Pérez, farà 25 anys el 12 de setembre, mesura 1,90 i firma per les dues pròximes temporades. És un jove en progressió que destaca en l'aspecte defensiu i, segons explica el director esportiu del club, Fernando Sanemeterio, afegeix també que encaixa perfectament amb la línia de l'equip.
11: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego, además, es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
8: El Girona jugarà aquest dissabte el seu primer partit amistós de la pretemporada. Serà a Platja d'Aro davant el Chesir Fènix.
1: I a l'Hockey Lliga torna el campió, l'Igualada, guanyador de la Lliga. La passada campanya ha començat ja la pretemporada, on l'objectiu serà retenir el títol.
10: Serà una temporada en què l'equip arlequinat haurà de fer un exercici de mentalització per evitar comparacions després de la victòria de la passada temporada a l'Hockey Lliga, un moment històric que feia temps que no es vivia a Igualada. Hi haurà canvis a la plantilla, com l'arribada del porter Juanma Carrión, el primer reforç per l'equip de Marc Muntaner. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
12: Intentarem preparar l'equip el millor possible. El nostre objectiu sempre és competir tots els partits a totes les pistes i fer-nos forts a casa, i així ho seguirem fent i a veure on ens porta la classificació final. Som un equip que cada any pateix molts canvis, molts, des del primer any. Sempre hem anat perdent 2, 3, 4 peces importants dins l'equip. Aquest any no estem exempts d'això, porteria, dos jugadors que tenien molts minuts, que també no hi són. Haurem de trobar solucions, com sempre.
10: Com la resta d'equips que ja han començat la pretemporada, Muntaner també reconeix que es farà molt llarga aquest any per culpa del Mundial que es disputa a l'octubre. Com altres equips, l'Igualada encetarà la preparació amb els partits de la Lliga Catalana.
1: I en hoquei herba, la selecció espanyola femenina va perdre ahir 1-4 contra Alemanya en l'últim partit de la segona fase del Mundial.
7: Sí, les espanyoles necessitaven pràcticament un miracle per classificar-se per les semifinals en perdre el primer partit de la segona fase de manera contundent contra l'Argentina. Les Red Sticks van signar un molt mal últim partit de la segona fase i van perdre per 1-4 contra Alemanya. En el primer quart, les de Carlos García van començar perdent per 0-2, però l'últim quart, la catalana Chantal Giné va reduir distàncies amb un gol de penal stroke al 55. I en els dos minuts següents, les espanyoles van encaixar dos gols consecutius que certificava l'eliminació de la fase de medalles. Ho valora Clara Pérez.
13: Ho hem intentat, l'equip ho ha donat tot fins al final, ha lluitat fins l'últim segon, tot i la diferència en el marcador, però bueno, no ha estat possible, i ara aixecar-nos el més ràpid possible perquè encara ens queda un partit i hem d'acabar amb bon sabor de boca, per molt que no haguem pogut complir el nostre objectiu.
7: Amb aquesta derrota, les Red Sticks tanquen la segona fase com a últimes de grup i ja només podran optar a la setena posició, que se la jugaran contra Xina dijous dia 27 a les 5 de la tarda. Pel que fa a la selecció masculina, els espanyols ja coneixen el seu rival de les semifinals. Serà l'anfitriona, els Països Baixos, divendres a les 6 de la tarda.
1: I temps ara per repassar altres qüestions del dia en un format més breu i amb la Marta García. Comencem, Marta, per l'handbol.
14: El Barça i el Balonmano Granollers són els campions de la Supercopa de Catalunya. En les finals disputades ahir a Calella, els blaugranes se van imposar en la final al Granollers per 35-29, mentre que en la competició femenina, el Balonmano Granollers també és qui s'emporta el títol després de superar el Club Handbol Lleida per 26-22.
1: I parlem també de MotoGP.
14: Pol Espargaró segueix per segon gran premi consecutiu substituint Maverick Viñales en l'equip Red Bull KTM de cara a la cursa de l'Aragó, que se disputa este pròxim cap de setmana. I és que el de Roses segueix recuperant-se d'una lesió a l'espatlla esquerra i s'espera que pugui tornar per al Gran Premi de San Marino, que se disputarà a Misano el 13 de setembre. Pol Espargaró ja va disputar el Gran Premi de la Gran Bretanya, on va acabar 13, i ara, com dèiem, tornarà a competir, a compartir graella amb Enea Bastianini en la que és la 13a prova del Mundial. I encara, en el Mundial de MotoGP, hem sabut també que Carlos Ezpeleta ascendeix fins a conseller delegat adjunt de MotoGP, i això vol dir que passa a ser el número 2 de la cúpula directiva per darrere del seu pare, Carmelo Ezpeleta, refermat com a conseller delegat.
1: Tenim temps també de parlar d'atletisme.
14: Doncs mira, un apunt important, perquè tant el britànic Josh Kerr com el noruec Jakob Ingebrigtsen han confirmat la seva presència en la prova dels 1.500 lliços de la primera edició del World Athletics Ultimate, que se disputarà en Budapest de l'11 al 13 de setembre. Kerr ve de firmar el rècord del món de la milla el mes passat en Londres i és també campió mundial el 2003, mentre que Ingebrigtsen ve de guanyar l'or europeu en el recent campionat europeu de Birmingham. Esta competició, la World Athletics Ultimate, s'estrena enguany i té com a premi 10 milions de dòlar, i participen campions olímpics, mundials i guanyadors també de la Diamond League, a més també dels atletes millors classificats de l'any, amb l'objectiu de coronar-se, com pots preveure, amb tant de cartell, doncs ells ho han batejat com a campions de campions.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Ja sabeu que hi ha més esports a Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda amb el Tot Costa.
4: Trescat Info.
15: Bona tarda, són les 3. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona i l'Ebre. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Justament sobre aquestes pluges dels últims dies, els alcaldes dels municipis afectats pel temporal de Tarragona reclamen més avisos per garantir la seguretat de la població. A Lleida, la pedregada ha afectat 340 hectàrees de cultius, sobretot de préssecs tardans i peres. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta qüestió. El seu company de govern, el ministre Grande-Marlaska, l'ha contradit i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta, com la que hi va haver el 30 de juliol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga de mestres pel primer dia del nou curs. El Consell General d'Aran requerirà a partir d'ara l'ús de l'aranès per optar a subvencions públiques dins la Vall d'Aran. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua, que actualment només utilitza, de manera habitual, el 17% de la població de la vall. Els col·lectius de motoristes consideren poc ambiciosa la nova normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. Reclamen que l'administració assumeixi més responsabilitats i no carregui tot el pes sobre els usuaris. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
16: Esports. Ha començat la quarta etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres ports de primera categoria i un de tercera. Tadej Pogacar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar, després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passar després revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a una altre equip. Mentrestant, el Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic al Camp Nou. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga entre el València i el Betis a les 9. Mentrestant, aquesta tarda, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
15: Pel que fa al temps, som davant d'una tarda amb pocs núvols, amb una temperatura que serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país, però es localitzen especialment a la costa de Barcelona.
9: 3CAT Info.
15: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. El govern català surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils durant els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud de Catalunya. Aleguen que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, asseguren que revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores. Anem, doncs, cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalan.
17: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
18: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
17: Junts i els comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
15: Gràcies, Jordi. Doncs bé, alguns dels alcaldes afectats per aquest temporal dels últims dies han trobat a faltar justament l'enviament d'alertes que són clau, diuen, per garantir la seguretat. Tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complicats, creuen que caldria haver avisat a la població per garantir-ne la seguretat. Ens ho explica des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades al telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
20: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. i no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
19: Des de Torredembarra, Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a 3CAT Info.
21: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
22: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
19: Mentrestant, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
15: Gràcies, Clara. Centrem-nos ara en els efectes, en les conseqüències que han tingut aquestes pluges sobre les collites de diversos punts del país. A les comarques de Tarragona hi ha hagut afectacions, sobretot al Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren d'un impacte encara més gran. Jordi Barranca.
23: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va travessar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats que ens destaca Josep Ramon Sador, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
24: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara lo raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot lo raïm.
23: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers que també estan en plena collita.
15: Això a les comarques de Tarragona i a la demarcació de Lleida. La pedregada d'ahir la tarda va afectar el Segrià i la Noguera. Més de 340 hectàrees amb danys que en general es mouen entre el 10 i el 20%. Els cultius més afectats a Lleida han sigut els préssecs tardans i la pera, que encara quedava per collir. En canvi, sembla que hi hauria també danys en figues que s'acaben de començar a collir tot just, però no hi ha danys constatats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
25: El municipi amb danys més importants ha estat el Manal Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees amb danys, una setantena. També hi ha danys al Ferràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Sentim Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
26: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
25: A diferència del que es temia, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
27: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
25: Està previst que es collin més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida.
28: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, en la crisi migratòria de Ceuta, perquè va compartir amb les forces de seguretat la informació que tenia. Ara bé, ha justificat que la velocitat a què es mouen les xarxes socials dificultava saber que hi entrarien milers de persones i que no hi havia mitjans materials per aturar-los. És la primera compareixença d'un membre del govern espanyol al Congrés per passar comptes d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
29: La ministra de Defensa ha explicat que els 25 anys agents del CNI que hi ha a Ceuta van detectar que les xarxes s'estava coent un salt a la frontera. És la informació que van compartir amb el Ministeri de l'Interior, però admet que l'efecte crida i la falta de policia marroquina van provocar una allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una massacre.
30: La velocidad de las comunicaciones digitales amplía los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente mediante la utilización de fuerza esas avalanchas.
29: Pero al PP les explicaciones arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisis es podía haber evitat.
31: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido.
0: Havia precedents. Tenien que estar preparats.
29: Crítiques a la gestió que arriben també des dels socis de la investidura. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts han enumerat els errors.
2: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
3: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
29: Però ningú s'oblida de la responsabilitat del Marroc. Avui diversos ministres han tornat a fer crides a l'annexió de Ceuta i Melilla davant del rei Mohamed VI. Robles ha retirat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
15: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, contradiu la ministra de Defensa i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta, com la del 30 de juliol.
5: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sino incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021... ¿Alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
15: Cap avís, diu, ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni de cap altre país. És el que ha defensat des del primer dia el ministre de l'Interior per justificar que la crisi de Ceuta no es podia evitar. Amb aquesta crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigents, la Moncloa ha aprovat una reforma de les lleis d'estrangeria i asil que es tradueix en un enduriment per adaptar-se a la legislació europea. Els canvis preveuen que tothom que entri de manera irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. També redueix a 3 mesos el termini per resoldre les peticions.
28: 3CAT Info.
15: Ara falten un parell de minuts per un quart de quatre de la tarda. El govern posarà sobre la taula nous incentius pels docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, la USTEC, amenaça de no fer les colònies si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i l'escola concertada, un acord que es va firmar el mes de maig i que finalment no van ratificar els mestres. Sílvia Paneque, consellera portaveu, ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa, diu, per poder ampliar els incentius pel professorat.
18: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
15: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions, diu, amb diversos interlocutors del sector. I us expliquem també que el Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava l'estelada durant el partit, o la prèvia, vaja, del partit del Barça contra l'Elx aquest cap de setmana. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, evita condemnar l'actuació policial i obre la porta a donar explicacions en el futur al Congrés.
5: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
15: Des de Catalunya, el govern sí que ha condemnat l'actuació policial. L'executiu català assegura que cal investigar si algú va actuar sense un ordre de carregar contra aquest jove aficionat culer que portava una estelada.
28: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
15: A 3CAT Info hem arribat al punt d'un quart de quatre de la tarda.
28: El temps.
15: Aquesta hora, la previsió meteorològica amb el Tomàs Molina.
6: Temps estable avui, dominat pel sol en conjunt, amb bandes de núvols prims que aniran passant durant el dia i nuvolades, potser al Pirineu, aquesta tarda, que en principi no haurien de donar precipitació. Avui amb temperatura una miqueta més alta, amb sensació de xafogor acusada en tota la façana litoral, especialment al nord de la Costa Daurada, també la costa de Barcelona i el Maresme, i temperatures que s'enfilaran fins als 35 a les comarques gironines i a la Catalunya central, però que no passaran dels 33-34 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà dimecres començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb alguns petits ruixats que aniran deixant algunes gotellades en molts indrets del país, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'imposarà el sol, entrenyinà per la presència de núvols prims. Entre dijous i divendres passa una altra petita línia d'inestabilitat. Dijous al matí encara farà força sol, amb boirines, núvols baixos a la façana litoral, que es faran més abundants i fins i tot a la tarda acabaran donant de nou alguna gotellada, algun petit ruixat, més aviat a la meitat est del Principat i fins la matinada o les primeres hores del matí de divendres. A partir de la tarda de divendres, un altre cop el sol s'imposarà a Catalunya i es mantindrà durant el cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. Diumenge, dilluns de la setmana vinent, seran ja una altra vegada de temperatures de ple estiu.
28: 3CAT Info.
1: Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General d'Aran exigirà una presència mínima de la llengua pròpia a l'hora de concedir diners públics, entitats o projectes. Ens ho explica la corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Ja sí que en la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, haurà de ser-hi present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques del Consell General.
7: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions en exilats, etcètera, sense menysprear altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
4: Quan arriba el moment d'entregar la documentació per justificar l'activitat subvencionada, els tècnics del Consell valoraran si s'ha fet servir la llengua o no.
7: En moment de l'activitat, en moment de la difusió, en moment de la presència en ILATS, de macro, donc, és servicis tècnics de Consell, i un cop s'hagi de la justificació d'aquest ajut, valoraran si la presència existia o no, i de macro, si aquesta subvenció donc, se pot dar o no.
4: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de 4. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. La Direcció General de Trànsit incorpora noves exigències, com portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Però els motoristes demanen que l'administració assumeixi més responsabilitats en matèria de seguretat. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels motoristes. Reclamen, per tant, que l'administració també faci la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
8: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, amb un certificat de qualitat ja n'hi havia prou.
28: 3CAT Info.
1: L'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, també amb entitats que treballin la innovació alimentària o la creació cultural. Algunes de les antigues naus acolliran pisos per una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Envans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja estan funcionant com a centres de creació artística. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que aquest projecte aplega dues aspiracions.
9: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: Per aquest projecte de l'Escocesa s'invertiran més de 50 milions d'euros i es crearan més de mig miler de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. I encara la capital catalana, la residència de gent gran de Gràcia rep el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que ja s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública al país. Ens ho explica la Mar Riera.
10: Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
11: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
10: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu aquesta residència.
12: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
13: Perquè s'ha trobat discriminacions, vostè?
12: No, aquí ni una. Ni una.
10: Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+.
1: Més notícies. Quan fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià i també es compleixen 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle, les alcaldesses d'aquestes dues localitats valencianes denuncien a 3Cat Info que no han rebut les ajudes promeses. També remarquen que no s'està fent una gestió correcta del territori per evitar nous estralls. Aquest estiu el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Anem a Eslida, Pepa Ferrer.
14: La majoria d'aquests incendis afecten poblacions en risc de despoblament que veuen com el foc, a més, acaba amb els pocs recursos econòmics que tenen, els de l'agricultura. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
16: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
14: L'incendi va cremar més de 9.000 hectàrees, va afectar un 12% de la Serra d'Espadà i va provocar pèrdues d'uns 40 milions d'euros al camp. Ara es tramiten ajudes que s'espera que siguin efectives.
16: Que te donen diners, però que tu justifiques que has fet algo en aquests diners, que has gestionat, o bé bosc o bé terra agrícola.
14: Per a pobles menuts com Eslida o Begís, gestionar aquestes ajudes suposa una tasca administrativa difícil d'assumir. A Begís, 4 anys després, encara esperen 1 milió d'euros. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
16: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
14: A Begís el foc va arrasar unes 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del seu terme municipal. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya i encara no s'ha repoblat.
16: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían. Y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
14: Saben que el bosc mediterrani està abocat als incendis, però denuncien que no s'aprèn dels errors ni s'apliquen mesures com el pasturatge que ajudarien a regenerar-lo.
1: Doncs justament, parlant de pasturatge, un grup d'investigadors catalans estudia com prevenir incendis guiant des de la distància ramats de vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. Laura Cugat.
17: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
19: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
17: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
20: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
17: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdap 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
1: Esports. Fins que siguin 2:15 amb el Pau Dax. Bona tarda.
21: Bona tarda.
0: En marxa la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Una etapa curta, de 105 quilòmetres, però de muntanya i dura, amb 3 ports de primera categoria i un de tercera. Ara mateix els ciclistes enfilen el port d'en Valira, el més alt de la competició, de 2.400 metres. Quan queden 85 quilòmetres per arribar a meta, el belga Van Aert és el cap de cursa. Tadej Pogacar encapçala el gran grup a 45 segons del cap de cursa. Pogacar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. En futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultats del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre, el València-Betis. Demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. Al portuguès, però, li han tornat a preguntar pels àrbitres i l'afer Negreira.
2: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
0: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a 4:15 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituir en el seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030. I l'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant, però l'acord encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla de com preparen el pròxim partit de Lliga de dissabte davant la Reial Societat.
3: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
0: En futbol femení, el clàssic de la Lliga F, del 3 o 4 d'octubre, es disputarà al Camp Nou. Avui ja ha començat la prebenda a socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení. Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona tanqui el cas Víctor Tsigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Minsu també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. Mentrestant, un ex del Girona, el brasiler Savinho, ha estat traspassat avui del City al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que també havia jugat la temporada passada a la Lliga CB amb el Granada. Jacel Pérez firma per 2 temporades. En motor, KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana. Viñales continua recuperant-se de la lesió.

dos quarts de quatre. A aquesta hora, 3cat Info, destaquem que el govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges d'aquests dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics. Això sí, es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Justament sobre les intenses pluges, els ruixats d'aquests últims dies, els alcaldes de municipis afectats pel temporal de Tarragona reclamen més avisos per garantir la seguretat de la població. A Lleida, la pedregada ha afectat més de 300 hectàrees de cultius, sobretot de préssecs tardans i peres. Destaquem també que la ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, durant la crisi migratòria a Ceuta. Això ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta situació. En canvi, el seu company de govern, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, l'ha contradit. Nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. Són els titulars més destacats d'aquest dimarts 25 d'agost, però hi ha més notícies. Ara, per exemple, repassarem també que l'Iran promet que respondrà a l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa a la nova estratègia de Washington. I us explicarem també que cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes que els visiten i quants dies es queden a la zona.

0: En esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Que ha començat la quarta etapa de la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres posts de primera categoria i un de tercera. Tadej Pogačar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip.
0: I pel que fa al temps, som davant d'una tarda amb pocs núvols. La temperatura sembla semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts de la costa. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país. Això sí, les localitzem bàsicament a la costa de Barcelona. Ara passen 3 minuts de 3:45 de la tarda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern de la Generalitat surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als telèfons mòbils durant aquests últims episodis d'aiguats intensos, de pluges, de tempestes que han afectat el sud del país. El govern català al·lega que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, assegura que a partir d'ara revisaran les actuacions i, si cal, hi introduiran millores. Anem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalan.
3: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si hi ha marge s'introduiran millores.
4: Revisió sempre de cada fenomen hi serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
3: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
0: Compareixença de la consellera Paneque, la consellera portaveu, justament avui que es reprenia el curs polític a Catalunya, la primera reunió de l'executiu català, on també s'han fet altres anuncis. Per exemple, hem sabut que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La recerca de Canadell ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani, justament avui que parlem d'aquests aiguats, d'aquests ruixats i aquestes tempestes. Entre les línies de treball de Josep Canadell hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica Industrial de la Commonwealth. Per tot això, com dèiem, avui el govern li ha concedit a Josep Canadell el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026.
2: 3CAT Info.
0: Més notícies que ens deixa aquest dimarts 25 d'agost. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, durant la crisi migratòria a Ceuta. Diu que va compartir amb les forces de seguretat la informació de què disposava. Això sí, ha justificat que la velocitat que es mou a les xarxes socials dificultava saber que hi entrarien milers de persones i que no hi havia mitjans materials per poder-los aturar. Aquesta d'avui ha sigut la primera compareixença d'un membre del govern al Congrés per passar comptes de la crisi. Ho ha seguit des de Madrid, el Dani Sainz de Aja.
5: La ministra de Defensa ha explicat que els 25 agents del CNI que hi ha a Ceuta van detectar que les xarxes estava coent un salt a la frontera. És la informació que van compartir amb el Ministeri de l'Interior, però admet que l'efecte crida i la falta de policia marroquina van provocar una allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una massacre.
6: La velocitat de les comunicacions digitals amplía los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
5: Pero al PP les explicaciones arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisis es podía haber evitat.
7: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Havia precedentes. Tenien que estar preparados.
5: Critiques a la gestió que arriben també des dels socis de la investidura. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts han enumerat els errors.
8: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
9: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
5: Però ningú s'oblida de la responsabilitat del Marroc. Avui diversos ministres han tornat a fer crides a l'annexió de Ceuta i Melilla davant del rei Mohamed VI. Robles ha reiterat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Doncs justament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, contradiu la ministra de Defensa i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la que hi va haver el 30 de juliol.
10: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sino incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021... ¿Alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
0: Cap avís, diu, ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni de cap altre país. De fet, és el que ha defensat des del primer dia el ministre de l'Interior per justificar que la crisi de Ceuta no va poder-se evitar. Amb aquesta crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigent, la Moncloa ha aprovat avui una reforma de les lleis d'estrangeria i asil que es tradueix en un enduriment per adaptar-se a la legislació europea. Els canvis preveuen que tothom que entri de manera irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. També es redueix a 3 mesos el termini per resoldre les peticions.
2: 3CAT Info.
0: Han detingut a Palma un entrenador de vòlei que presumptament va violar una de les jugadores menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que té 15 anys. Ens ho explica des de Palma Caterina Carman Jaume.
11: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. L'atleta va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
0: Ara falten 5 minuts per 3:15 de la tarda. Obrim pàgina internacional a 3CAT Info. L'Iran ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a la nova estratègia dels americans. Mentrestant, a punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços ara a ofegar econòmicament l'Iran per la via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ja ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
12: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes, al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
0: El Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
13: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
0: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat a caure per segon dia consecutiu fins als 89 dòlars al barril de Brent. I els Estats Units tenen un altre front obert, també de l'àmbit econòmic, amb els seus veïns del nord, amb el Canadà. Les diferències comercials entre el Canadà i els Estats Units entren en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als seus productes al Canadà. El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, als components i a l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%. Uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment o estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les exportacions, i Donald Trump l'acusa de robar

0: després de 47 anys. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic. La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques a Síria que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad l'any passat, el 2025, en la mateixa línia que altres països occidentals. El gest d'ara és un salt qualitatiu perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, al-Sharaa no ha amagat el seu optimisme.
1: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
0: El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els tres països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
2: 3Cat Info.
0: I avui hem sabut que ja són més de 6.500 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials, actualitzades avui mateix, que també apunten que s'han rescatat prop de 6.500 persones més i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Les autoritats de Veneçuela també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 han estat classificats com d'alt risc pels seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any. Ara falta un minut per 3:15. De tornada a casa nostra, us expliquem que cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Alguns ajuntaments comencen a veure que augmenta el turisme fora de la temporada d'estiu gràcies a aquesta plataforma DIA. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
3: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
4: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
5: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
3: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
2: El temps.
0: A 3:15, la crònica amb el Tomàs Molina.
6: Dia força més tranquil avui, amb domini del sol a la major part del país, amb alguns núvols prims que aniran passant al llarg de la jornada, també alguna nuvolada que creixerà al Pirineu. Però, bàsicament, un dia de sol i un dia amb més calor. Amb més calor a la façana litoral, amb una sensació de xafogor acusada, i les màximes que, per exemple, les comarques gironines poden arribar als 34-35 graus, com també en alguns punts de la Catalunya central. De cara a demà, el dia començarà amb intervals en núvols, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter feble, amb alguns petits ruixats, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'anirà imposant el sol. La temperatura dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una petita línia d'inestabilitat. El matí de dijous farà força estones amb sol, amb més núvols cap a la façana litoral, i a la tarda aquests núvols acabaran donant algun ruixat, alguna petita precipitació, que durarà fins divendres al matí. A partir de llavors, el sol s'aniria imposant i així seguiria de cara al cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. L'ambient del cap de setmana, sobretot de diumenge i dilluns de la setmana vinent, tornarà a ser de ple estiu.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Ens ho explica el Jordi Barranca.
7: Un cop acabada la restauració, des d'aquest cap de setmana l'espai ja es pot visitar. Això sí, de moment, només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. Jordi Sebastià, guia de la visita.
8: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de...

0: Nadal pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
1: S'ha treballat, de fet, en més de mig miler d'elements com gàrgoles, però també vitralls.
0: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
1: Filtracions d'aigua al pas dels anys i també reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
2: Gràcies, Jordi. Situats ja de ple en la crònica cultural, us expliquem que avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Un certamen que té l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públic millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies, tant locals com internacionals. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
3: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
4: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
3: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
2: I Tadeu Jones torna al cinema i ara més fent de pare. A la quarta entrega de la saga, Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, que s'estrenarà demà, el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, Enrique Gato, ha reconegut aquesta emissora que feia temps que havia arribat l'hora de tocar el tema de la paternitat. Ens ho explica la Montse Pujol.
5: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
6: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olimpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a 3cat Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
7: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
6: La nova història trasllada els protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi al Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
7: Y la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces, es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
6: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
7: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
6: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
8: Junts sempre.
2: Doncs encara sobre el món del cinema, Robert Eggers, el director de El Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folklòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Robert Eggers visiti el Festival de Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja.
9: 3cat Info.
2: I ara, Trescat Info, és el moment de repassar l'agenda cultural per avui. La Xubertíada, un dels protagonistes d'aquest final de l'estiu, farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles. Mentrestant, les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles musicals. Ens ho explica ara l'Adrià Clotet.
9: A la Xubertia de Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i Bruno Mechner interpretarem aquesta tarda Lieder de Schubert, entre altres compositors acompanyats al piano. També a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran es dedicarà al programa Bach i a les seves partites i suites angleses i franceses.

0: Javier Moreno i José Le Rider oferiran un tribut a The Beatles a Castelló d'Empúries Interfestival. El duo adaptarà les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una proposta amb guitarra, en un concert per descobrir una nova perspectiva dels Beatles.
1: Vaig conèixer un vell pastor.
0: El grup gironí femení de Veneres, les Ensovetes, pujaran a l'escenari de la Festa Major de Sitges i oferiran una cantada de veneres clàssiques i tradicionals en un entorn davant del mar Mediterrani.
2: No vull matar cap drac a cops d'espasa.
0: A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí, el grup de Berga Trinxats interpretarà cançons del seu primer àlbum, L'últim que tanqui la porta, format per 8 temes amb el so que els fa singulars, el de l'acordió diatònic. Dins la Festa Major de l'Arbós, aquesta nit actua l'Orquestra Meravella. La formació oferirà una actuació de música en directe per animar la celebració amb un repertori ple de música de festa i de ball.
3: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: Ara falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
7: Esports.
6: Amb el Pau Dax, bona tarda.
8: Bona tarda. En marxa la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3 amb sortida i arribada a Andorra la Vella. L'està seguint en directe des d'Andorra l'Isaac Vilalta. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Els ciclistes que han superat ja el primer port de la jornada. És una etapa curta, recordem, 104 quilòmetres amb 4 ports de muntanya. El primer amb Valira, un port de primera, que l'han superat amb un intent de fuga de 10 ciclistes. Ara en queden només 8. No són ciclistes importants i, de fet, el gran grup se'ls està menjant, els està neutralitzant en aquests instants. Per tant, cap de cursa amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants. Després de superar en Valira, ara llarg descens, buscant el segon port del dia, serà Ordino, un altre port de primera categoria. A destacar que hi ha alguns ciclistes despenjats, com és el cas de Wout van Aert, el belga, que està perdent 50 segons respecte del grup important. És de suposar, però, que en aquest descens acabarà enllaçant. Per tant, els ciclistes ja han superat en Valira, de moment sense novetats, no hi ha moviments entre els homes importants. Ordino, de primera, i també d'altres ports al llarg de la jornada. Bechalis, de primera, Ordino, de primera, i al final a la Comella, de tercera categoria, un cop coronin la Comella, un descens rapidíssim també fins aquí al centre d'Andorra la Vella, on s'acabarà l'etapa d'avui. Veurem si Tadej Pogacar ho prova, ho intenta, ja és líder, avui podria eixamplar diferències al capdavant de la classificació general.
8: Gràcies, Isaac. I en futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada, i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre s'ha de jugar el València-Betis, demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. Al portuguès, però, li han tornat a preguntar pels àrbitres i l'afer Negreira.
10: A ese nivel yo no dudo. Yo no penso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
8: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda, d'aquí uns minuts, a quarts de cinc, com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituir en el seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030. L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant perquè l'acord encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va competir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla de com preparen el partit de Lliga de dissabte contra la Reial Societat.
7: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
8: En futbol femení, el clàssic de la Lliga F, del 3 o 4 d'octubre, es disputarà al Camp Nou. Avui ja han començat la prebenda a socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení. Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona tanqui el cas Víctor Tsigankov, que ha demanat marxar i es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'ex-tècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Minsu també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers.

3 minuts i seran les 12 del migdia. En el forn del nostre host, Bartomeu, hi posa gralles. Hauríem de dir que hi posa gralles i alguns ingredients més. Alguns de més agradables i uns altres que no tant. Però ara no tot això. Ara toca desitjar-los una molt bona festa major de part de l'equip de Ràdio Maricel, de l'equip complet de Ràdio Maricel, l'equip tècnic, en Jordi López, l'Albert Soler, en Joan Totosaus, que estarà en aquesta pèrtiga que ens serveix per captar bé el so dels sacaires i dels grallers a l'empostissat del cap de la vila, la Carola Fernández, que els oferirà els versos dels Diables des de Can Fals, en Pitu Valera, que amb cos i ànima també ens acompanyarà, per bé que té unes altres obligacions avui, i els parla Vicenç Morando. Com han passat aquest any? Segur que hi ha hagut de tot, i saben que aquesta transmissió està dedicada especialment a tots aquells que voldrien ser aquí i no hi poden ser, per les raons que siguin, per les circumstàncies que siguin. Per tant, a ells especialment, a ells i a elles, va dedicada aquesta transmissió no només de l'entrada de grallers, sinó de la sortida dels balls a les 2 del migdia, després d'haver escoltat la processó de Sant Bartomeu i la Festa Major i d'haver escoltat el repic de campanes i d'haver escoltat els 21 morterets que enguany llançaran les bibliotecàries i els bibliotecaris amb motiu del 90è aniversari de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Venim de l'estiu que venim, això és glòria eterna, perquè el dia del pregó de la Zoe Puig i Bet, ens pensàvem que ens foníem aquí i a tot arreu, perquè no hi havia hora del dia en la qual poguessis escapar d'una temperatura extraordinàriament xafogosa. A hores d'ara, diguem-ne que tenim calor de festa major, de la festa major de tota la vida. Estem a 28 graus i mig. Que això és una temperatura magnífica, una magnífica temperatura de festa major, d'aquelles festes majors que d'alguna manera recordem als que ja tenim una certa edat. Perquè el que hem viscut fins ara, no s'ha pogut aguantar, no ho ha pogut aguantar, diríem que gairebé ningú, o molt poques persones. El cap de la vila ple de gom a gom, ple de samarretes, ple de gent jove. Em permetrà la llicència, ho exagero una mica, diria que els més grans deuen tenir uns 20 anys. Al vell mig del cap de la vila, un grup que està generant una certa distorsió d'actitud. Però de moment ho deixem aquí perquè això no té cap mena d'importància. Quan ens disposem a viure el primer dels actes d'aquestes 36 hores compulsives que, almenys fins on sabem i fins on la previsió arriba, probablement les podrem salvar de la meteorologia o de les males condicions meteorològiques. Ahir, en Gori Messip, en la seva conferència al Prado, dedicada a la Festa Major i al canvi climàtic, assenyalava que ens esperen estius més calorosos de nit i de dia. I, per altra banda, ens espera també que això passi de manera continuada. El president de la comissió, Xavier Salmerón, i dos policies que s'han col·locat o que el segueixen, hi ha hagut una certa preocupació per part de membres de la comissió, com els deien, perquè s'han viscut aquí determinats moments, diguem-ne, poc d'acord amb el caliu general que es viu al cap de la vila, però aquestes situacions de vegades passen, i ara el que està fent la policia amb els membres de la comissió és, d'alguna manera, facilitar el passadís de sortida de les colles de sacaires i de grallers un cop hagin finalitzat la seva actuació al cap de la vila. Una entrada de grallers que té també algunes singularitats. És la primera entrada de grallers després que les colles hagin signat el document de compromís per la qualitat musical.
És aquest document que ha deixat fora d'aquesta entrada de Grallers i d'aquesta festa major la colla Maricel. Hi ha hagut també un rum-rum amb tot plegat, però en qualsevol cas, aquest any les coses han anat d'aquesta manera i les colles, repetim, han formalitzat un document de compromís de la qualitat musical que ve afegit a l'existència d'un grup de persones que ha fet una anàlisi de la interpretació de les colles. N'hi ha algun altre que necessita millorar. No se'n sap l'identitat d'aquestes persones. En algun moment la regidora Eva Martín va assenyalar que es diria en veu alta, però de moment no se'n sap la identitat. Potser millor, almenys en aquest moment. Per una altra, l'entrada de Grallers ha de ser més lleugera. La comissió estava una mica preocupada perquè en els darrers anys l'entrada de Grallers ha anat guanyant en durada i en els seus minuts finals gairebé desapareixia el públic del cap de la vila perquè anava cap a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, ara, les colles de Sacaires tenen aproximadament uns 5 minuts per actuació i les colles de Grallers tenen uns 10 minuts com a màxim per actuació. En principi, aquests 10 minuts s'estableixen en dues peces, però les colles que en facin més no podran accedir a aquests 10 minuts. És una altra de les, d'alguna manera, novetats d'aquesta festa major d'enguany i d'aquesta entrada de Grallers d'enguany, que no trigarà massa a començar. Manquen pocs minuts perquè arribin les colles, perquè són les 12:04 i el cap de la vila ja bull, com els deien, bull sobretot de gent jove. Els grans, com en tantes ocasions, al fons. En un cap de la vila en què encara no està disposada la tarima de les sardanes, i entenem que aquesta, en el cas d'haver estat una decisió, és una bona decisió, perquè la tarima de les sardanes no saben com es posava a l'entrada de Grallers. Diríem que és una de les tarimes més sòlides de, no de tota Catalunya, no, de tot l'estat espanyol i probablement de part d'Europa, perquè no havia passat mai res i això que estava a vessada personal mirant l'entrada de Grallers i després baixava tothom i la feina era perquè les cadires de la cobla i tot plegat es pogués disposar. En qualsevol cas, el cap de la vila ple, com sempre, i amb desitjos de festa major, hem vist a Joan Roca en un núvol, literal, acompanyat d'en Jordi Barón i acompanyat d'en Sis Corbonés. En Sis Corbonés, que també vindrà després d'un any complex des del punt de vista de festa major. Òbviament, aquest any, els geganters de la vila han perdut un geganter, el pare d'en Sis Corbonés, i per altra banda, en Cisco, en el seu moment va ser pregoner, president de la comissió, i aquest any cordonista del seu amic pandonista. O sigui que totes aquestes emocions segurament avui s'afegiran en el recorregut que faran pandonista i cordonistes quan sigui l'hora d'anar a recollir el sant en aquesta processó cívica que començarà del carrer de les Illes Balears número 9. Baixarà pel corredor de Pau Xic, Sant Honorat, línia recta, absolutament recta. Carrer Jesús avall, cap de la Vila avall, carrer Sant Pau, baixar Sant Pau, arribar a Can Fals, on ha quedat disposat Sant Bartomeu, que llueix espectacular, una gentada també per recollir el sant. Carret amunt, el port de muntanya de la cívica de Castanya és el carrer Carreta, el segon port de muntanya, carrer Major amunt, fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Es donarà la volta pel darrere i s'entrarà a la parròquia pel baluard. I aquesta serà la processó cívica que esperem vivim aquesta tarda també, que la vivim amb aquesta intensitat. Doncs no cal, bé, no hi ha res a la festa major ara que no es visqui amb intensitat, hi hagi l'amenaça de pluja o no. L'Albert Soler ens comenta que a l'entrada del Mercat Vell, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una experiència del tot singular, de la qual n'hem parlat també a la ràdio.
l'empresa en bucle, que ha portat també les motxilles sensorials per a aquelles persones sordes o amb dificultats que no puguin, evidentment, o que tinguin dificultats d'audició. La primera de les colles de secaires està arribant al cap de la vila, evidentment, no sentim res perquè és impossible, amb el brugit que hi ha. Són en Joan Olarte i en Pol Lari, que acompanyaran les panderetes en aquesta festa major, com bé sent habitual. Encara no els veiem, eh? Però tenim la sensació que a la boca del carrer Sant Francesc tot s'aclareix. I ara sí que comencem a sentir de fons Joan Olarte, Pol Lari.

Primera peça, la marxa i el ball de la Cabreta d'Olot, homenatge al 30è aniversari del festival Cornamusa amb d'Olot.

La primera peça que han interpretat en Joan Alarte i en Pol Lari, i ara el ballet de la Cerdanya.

amb aquest ballet de la Cerdanya. Se'n van en Joan Olarte i en Pol Lari. I arribarà a continuació la colla Filibusters, que és la colla que acompanya els Pastorets. De moment, a poc, anirem marxant del cap de la vila.

Bueno. No saben com està bullint això, eh? Com està bullint d'emoció, de cridòria. Per dir-los, bé, per dir-los allò que els diem cada any, que els que vulguin escoltar les colles de sacs de gemecs no tenen cap altre remei que escoltar-ho a través de la ràdio, a través dels mitjans, perquè des del cap de la vila les colles de sacaires són impossibles d'escoltar. En uns moments, la colla Filibusters. Aquí els tenim. Acompanyaran, com dèiem, els pastorets.

La colla Fili Busters acompanyarà els Pastorets. Següent peça

0: Bé, doncs, com diria aquell, s'ha fet i s'ha desfet. Un primer moment veritablement festa majorenc en aquesta entrada de Grallers del 2026. En uns moments, la colla Bon Vent, amb l'Anna Creixell, el Flabiol i el Tamborí, i amb Miquel Acuña, a la, com ell ho diu, sobretot d'aquesta manera, a la Manxa Borrega. Doncs a la Manxa Borrega. L'Anna i en Miquel, que interpretaran per començar Arbonés el geganter, una peça de Mario Escollado, dedicada, com els deien, al geganter de la colla dels gegants de la vila, pare del pregoner, pare del president de la comissió en el seu dia, cordonista Sis Cordoners. Doncs aquesta serà la primera peça que interpretarà la colla Bon Vent, l'Anna Creixell i en Miquel Acuña. Que encara no els veiem, eh? Però han d'estar al caure. I en Miquel acostuma a presentar també les peces que interpreten a l'entrada de Grallers. Hi ha més gent que l'any passat, eh? Més gent. És diumenge, si això ha ajudat o no. I és un mar de gent jove. De Cap de la Vila cap a Jesús, gent jove. De Cap de la Vila per allà de Savall, públic més tranquil, diria. Bastant més tranquil. Aquí tenim en Miquel i l'Anna. I com els dèiem, amb tota probabilitat, en Miquel presentarà les peces.
1: Aquesta cançó va dedicada al pare dels Sis Cordoners i es diu Arbonés el geganter.

0: aquesta cançó va dedicada a la Núria del carrer Marquès de Mont-roig. Valent, per tu, Núria.
1: És la Núria Carbonell Piqué, a qui va dedicada aquesta cançó que interpretaran l'Anna i en Miquel.

0: I la Núria i en Miquel, la colla Bonvent, marxarà.
1: La cançó es diu El sol de discògrafa, dedicada a tothom i sobretot a aquell d'allà dalt, el Vicent Morando.
0: La mare que el va parir, que diria aquell, eh? Doncs vinga, El so de la discòrdia.

i en Miquel i l'Anna marxen amb el Becquetero. Gràcies a la colla Bombent, gràcies a Miquel. Deixi'm fer un apunt, perquè té un punt d'heroïcitat aquesta transmissió, però no només per nosaltres, sinó els companys de Canal Blau, perquè la feina aquí és poder escoltar alguna cosa, escoltar-nos a nosaltres mateixos, que el so a vostès els arribi en unes mínimes condicions. Mare de Déu, mare de Déu. Però és així, la festa més és així, i així arriba, i així ho diem d'aquesta manera. És la festa major d'aquesta generació, i així es viu, i així ens agrada, llevat de determinats moments, que es visqui. La primera colla de grallers és la que arribarà en uns moments, la colla La Sitja, que enguany celebra el seu 20è aniversari, i precisament per això el primer tema està dedicat a aquest 20è aniversari, és una composició del músic Jordi Triquell. Però ja hi arribarem, perquè abans escoltarem les primeres matinades d'aquesta festa major del 2026. Aquesta cridòria saluda el dron d'Hermes 10, que acaba d'enlairar-se. I, evidentment, tothom és conscient que, d'una manera o d'una altra, aquesta entrada de grallers també estarà captada des de l'aire. Hi ha hagut una salutació al cel per aquest dron. Com són les coses? Bé, hem viscut tantes entrades de grallers que la tecnologia també ha format part, diguem-ne, dels moments virals que després es poden veure a través de les xarxes, de totes les xarxes, perquè aquí no es tracta de ser-hi, sinó que també tothom sàpiga que hi ets. Aquesta és la jugada. Bé, d'aquí ben poc, esperem que ja sentim el repic dels timbals, el compàs de les matinades.

Les primeres matinades de la Festa Major, i ara, com els comentàvem, aquest vals que ha composat Jordi Triquell i que es titula La Sitja, en homenatge als primers 20 anys d'aquesta colla. Per tant, escoltem la primera de les estrenes en aquesta Festa Major. De les estrenes per gralla, que ja hem escoltat alguna d'estrena. La colla es disposa, una mica d'aigua per tothom, perquè el temps ho requereix, i aquí va la Sitja.

La peça de Jordi Triquell, dedicada al 20è aniversari de les Sitges, el que acabem d'escoltar, i a continuació, per tancar la seva actuació a l'entrada de Grallers al Cap de la Vila, un popurri de festa major. També el primer popurri de festa major, per tant, el Cap de la Vila rebentarà d'un moment a l'altre de passió. La Sitges.

Bé, doncs ha passat allò que els dèiem, que el cap de la Vila s'ha ensorrat de passió, de molta passió, amb aquest popurri de festa major de la Sitja. La Sitja ara que ha d'anar sortint a poc del cap de la Vila, mentre felicitem l'estoïcisme d'en Joan Tocoseus, que està com un pal sense moure's davant d'aquest brugit enorme i aquesta multitud de la qual és difícil mantenir-se aïllat per complir les funcions. Vinga, les matinades, cant de dia adéu a la Sitja mentre va marxant del cap de la Vila.

Se'n va la Sitja i entrem a la recta final d'aquesta entrada de Grallers, tot esperant l'escola de Grallers. El primer dels temes que interpretaran està dedicat a la colla d'Inapontus, que aquest any celebra 25 anys. La colla formada per en Blai Fontanals Coll, en Josep Lluís Enríquez, en Pau López, en Màrius Collado, en Pol Lari i en Marc Ferrer. Se'n fan un tip tot l'estiu d'anar amunt i avall, grans músics, per festa major, diguem-ne que els gaudeixen paradoxalment com és la vida, eh?

encara amb alguns veterans, eh? Amb Blai Fontanals pare, amb Paco de Castelldefels. Aquí van les matinades.

amb el sobreagut final, marca de la casa. I a continuació, malgrat tot, insurgents, aquesta peça que els comentàvem abans d'en Blai Fontanals Coll, dedicada al 25è aniversari de la colla Dina Pontus. Serà una de les altres estrenes que escoltarem en aquesta entrada de grallers del 2026. Per part de l'escola de grallers, la penúltima de les colles, que intervindrà a l'entrada d'enguany.

Malgrat tot, insurgents. La peça original d'en Blai Fontanals Coll, dedicada al 25è aniversari de la Colla Dina Pontus. A continuació, l'Escola de Grallers interpretarà la Dominguera, una jota del mestre Silvano Cervantes, molt popular a Pamplona. A les grans festes de Pamplona, o a la gran festa de Pamplona, que tots vostès ja saben quina és. Per tant, a continuació, la Dominguera. Quin brugit aquest any, quin brugit, quina escandalera hi ha al cap de la vila. Anem a escoltar l'Escola de Grallers.

No hem volgut dir res, però si en algun moment han escoltat aquesta dominguera com amb sordina, és que la colla ha tingut, com bé sent deferència dels darrers anys, l'estratègia de mirar cap al carrer Parellades i de satisfer els desitjos del públic del carrer Parellades, que òbviament també està a l'entrada de Grallers, i per això han escoltat vostès aquesta part de la dominguera amb sordina. L'escola de Grallers acabarà, com sempre, amb aquest himne no escrit de la Festa Major, que és la processó de Sant Bartomeu del mestre Antoni Català.

clàssic de sempre per acabar la intervenció de l'Escola de Grallers de Sitges al cap de la vila a l'entrada de Grallers. Ara mateix manquen 6 minuts perquè sigui la 1 del migdia. Queda encara per intervenir la colla dels Grallers i Timbalers Sitgetans, la colla dels Mercets, que començarà amb la marxa dels Macaris, els Macaris que havien estat en el seu dia, estem parlant de fa uns 80 anys enrere, finals dels anys 40, una de les colles de més anomenada. El renom el rebia en Joan Domingo, fill de Macari Domingo. I aquesta marxa dels Macaris ja s'interpretà a Sitges a inicis dels anys 80 amb la mítica colla, i ens sembla que ho podem dir així, d'en Josep Mercet, en Jordi Canals, que està al pavelló dels Grallers Il·lustres, i en Josep Maria, el germà Josep Maria i Albert Badell. En Josep Maria a la gralla i l'Albert al timbal. L'Albert, que hem pogut veure, bé, una salutació a tots aquells que ho passen malament, que ara ho estan passant millor, que ho poden celebrar perquè ho van estar passant malament i que tenen l'esperança en que tot anirà millor. Que el sol de les gralles, que l'ambient de festa major, que arribi a tots ells també, a totes les cases d'aquells i aquelles que voldrien ser aquí i no poden ser aquí, que ho voldrien celebrar més i no ho poden celebrar. I doncs per tots ells també va aquesta transmissió que està arribant a la seva recta final. En uns moments, les matinades dels Grallers i Timbalers Sitgetans, dels Mercets, si ens permeten dir-ho d'aquesta manera, perquè és com els hem conegut tota la vida, i la marxa dels Macaris. I després tindrem un toc de castells per acabar. Gairebé 29 graus de temperatura. Encara. Perquè venim d'on venim. De moment, no ha marxat ningú del cap de la vila, eh? O molt poca gent. I això és que l'entrada de Grallers, veritablement, és més lleugera que altres anys. Ara sí que ja sentim les matinades de fons, encara no veiem els Grallers, però sí escoltem de lluny, de lluny, de lluny, els timbals dels Mercets acostant-se cap al cap de la vila. Encara no han arribat, encara no. Ara sí. Entren els primers timbalers. Saludats efusivament. Entren Pitu Valera. Ens deixeu que saludem especialment amb Pitu aquesta festa major. I ara tota la resta de Grallers. I en uns moments, la marxa dels Macaris. Abans, com sempre, que acabin aquestes matinades dels Mercets.

Acaben les matinades, anem per la marxa dels Macaris. Els Mercets disposant-se bé, Manel Sabater a punt de dirigir a tota la colla.

Bé, doncs la segona peça del repertori està la primera. El toc de castells, habitual també a l'entrada de grallers dels Mercets. I ara escoltarem, per finalitzar, la marxa dels Macaris.

I amb la marxa dels Macaris, els Narcets finalitzen la seva actuació al cap de la vila i també finalitza aquesta entrada de grallers. La colla ja enfila o a punt d'enfilar al carrer Major.

Ara sí, els Mercets marxen del cap de la vila amb el top de matinades i finalitza l'entrada de Grallers d'aquest 2026. Tenim el temps just per tornar a escoltar el pregó de la Festa Major de la Zoe Puigivet. Per tant, des del cap de la vila, l'equip tècnic de Ràdio Maricel i nosaltres mateixos acomiadem la connexió i a les dues en punt tornem a seguir després d'haver escoltat la repetició del pregó de la Festa Major. Bona Festa Major, tornem en 50 minutets, més o menys. Fins ara.

Bé, doncs gairebé hem pogut escoltar tot el pregó de la Zoe Puig i Bet. Gairebé. Disculpa'ns, Zoe, però és que encara no queda un minut per a les dues del migdia. Des del balcó de la família Camps Martí, un any més. Un any més. El saludem, 30 graus rodons de temperatura, sol de festa major, calor de festa major, aquesta sí que la suportem, la del dia del pregó, la del dia del pregó era bastant insuportable. I queden 20 segons perquè siguin les dues, ho poden dir en veu alta, encara no ha començat, que aixecava. I doncs, sí, però de moment encara ha de començar oficialment la festa major. I ens queden 5, 4, 3, 2, 1, les dues. El que ve ara ja ho saben, no? Escoltant amb les orelles ben grans.

Que arribi el so de la processó de Sant Bartomeu, del mestre Antoni Català, que arribi a tot arreu. Amb els millors desitjos d'una molt bona festa major de part de l'equip de Ràdio Maricel, al cap de la vila, com cada any. Aquesta estampa tan bonica de les rotllanes, ens miren, mirem, pensem coses maques, les pensem, recordem els qui no hi són, saludem els qui són, en fi, festa major.

Com tots vostès saben, em tenim per una estona de la processó de Sant Bartomeu i per una estona de Festa Major. La comissió ha previst, com ja va preveure en el seu dia, la comissió de Marta Castarat, que els gegants entrin just en els darrers compassos de la Festa Major d'Enric Morera. Per tant, tindrem aquí també una imatge ben bonica, ben clàssica, ben nostrada, d'aquesta sortida de les dues del migdia.

El cap de la vila ja és ple, ple de rotllanes. Diríem que en tenim unes 5 davant nostre i encara n'hi ha unes quantes, si ens ho permeten, davant de Can Masó. Diguem-ho d'aquesta manera i així vostès ens entendran. Ple, absolutament ple. El cap de la vila es nota, per aquells que diuen... Es nota que és diumenge, home, sí que veiem probablement més gent, però això de la més gent i la menys gent, ja ho saben que també té un punt subjectiu. El cas és que el moment és sempre bonic de veure.

Aplaudiments i encara no hem escoltat allò, algun ai-ai-ai. Ai-ai-ai de... esperant el final, eh? La postal de les dues del migdia de l'inici oficial de la Festa Major han encès els 21 morterets als i les bibliotecàries de les Biblioteques de Sitges amb motiu del 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol, inaugurada al juny del 1936. Qui els hauria de dir aleshores que al juliol arribaria una guerra civil? Bé, doncs, han passat 90 anys i la Festa Major no s'atura, s'ha aturat en molt poques ocasions en la seva història, en poquíssimes, i com diem sempre, està per damunt de tots nosaltres i de tot allò que ens pugui passar. Per tant, ara és moment de desitjos, de bons desitjos sempre.

Non cara, non cara. I saludem els veterans, eh? Perquè de la mateixa manera que s'obre l'empostissat als peus d'en Joanill, hi ha dos nens mirant-se'l fixament, dos nens que s'han posat les mans a les orelles quan sonaven els morterets. Hi ha també sitgetans i sitgetanes, però de, diguem-ne, de llarga trajectòria, eh? Moltes hores de vol, ballant avui a les dues del migdia per no perdre aquesta tradició. Aquelles persones que, passi el que passi, volen ser a les dues del migdia al cap de la vila. Per tant, aquesta comunió generacional que es pot veure, sobretot encara millor, des del balcó. Sonen encara els acords de la processó de Sant Bartomeu.

els músics. Els músics observen el públic i els fan no, encara no ha acabat això. Pels que no sàpiguen comptar, que en som molts, i m'hi fico també, si aquí hi hagués l'Albert Soler diria, no, encara falta, però el servidor fa servir la metodologia molt prosaica. Un quart d'hora de processó de Sant Bartomeu i un quart d'hora de festa major. O sigui que estem a les acaballes de la primera i a punt d'encetar la segona. Però, com és obvi, els que han començat a les dues noten el cansament, eh?

Ara sí, gairebé un quart de tres del migdia. Ha acabat la primera sardana. Pares, mares, avis, nets. Aquí hi és tothom qui vol ser. I això és el més bonic de la sortida de les dues, que res té a veure amb l'entrada de Grallers, tot i que aquí hi ha un munt de gent jove, però aquí també hi ha gent gran, aquí també hi ha veterans. Aquí també hi ha molts veterans, el que els comentàvem, persones que no s'ho volen perdre per res del món, mal que sigui ballar la processó de Sant Bartomeu, després ja marxarem, però almenys està aquí a les dues del migdia i esperem que des de casa ho hagin pogut escoltar amb una mínima fidelitat, perquè es tracta sobretot d'escoltar aquest ambient, el so de la festa major, més que els expliquem aquí la veritat de la vida, que tampoc sabríem explicar. Però aquest so, aquest ambient, que ens transporta directament a la festa major. Moment de recés. En espera. Es col·loca la cobla. Es recol·loca una mica. La cobla pren aigua. I esperem ben aviat poder escoltar la festa major d'Enric Morera. Vinga, hem pogut recuperar la monitorització dels cascos. Hi ha tants fils per aquí que és una mica complex, però ja ho hem resolt. Un parèntesi més llarg entre una sardana i l'altra. Inusualment llarg. Sembla molt tranquil·la la cobla, però diríem que estan d'alguna manera atenent instruccions per no haver d'estar-se una estona llarga interpretant la festa major i que els gegants encara no arribin. Tenim aquesta sensació, eh? Perquè hi ha alguns membres de la comissió que estan avisant i hem d'entendre que el que estan avisant és del moment en què surten els gegants. Ara sí. S'han desmuntat les rotllanes i ara es tornen a muntar a poc a poc, a poc a poc, a poc.

Ara sí, rotllanes fetes. I el cap de la vila torna a lluir esperant l'arribada dels gegants. Alguns dels membres de la comissió i el seu president, Xavier Salmerón, és el cap de vall del carrer Major, just a la cruïlla amb el cap de la vila, òbviament per estar pendents aquesta tarda que serà intensa, perquè la bandera recollirà de casa del president, la bandera que és viva, tot i que ahir va arribar sacsejada per totes bandes, que encara no sabem com està sencera, però és viva la bandera. Aquesta tarda, a partir de les 7, la processó cívica, després els ho expliquem, que aquí va la festa major.

Què es pot fer quan hi ha voluntat? Es pot fer, per exemple, el que està fent una noia ben jove en una d'aquestes rotllanes, que és deixar la crossa al terra i permetre's uns moments de llibertat ballant la festa major sense la crossa. I això està funcionant, perquè per festa major també opera una mica la màgia. El gegant ja és al capdavall del carrer Major. Espera. I aquí van els darrers compassos de la festa major d'Enric Morera.

No trigarà passa massa, per tant, a veure un moment veritablement bonic, que és com les tres parelles de gegants ballen a l'uníson als darrers compassos de la processó de Sant Bartomeu. Tota la colla de geganters, veiem en Dani Pujol, veiem el geganter més veterà de la colla, del qual ara no direm res, qui sap si d'aquí uns dies o setmanes, però el geganter més veterà de la colla, que viu una nova festa major d'una nissaga gegantera, i per tant tothom mirant al carrer Major per si les tres parelles de gegants ja estan més o menys a punt per entrar totes a la vegada. La policia també al peu del carrer Major, la comissió, la gent que se saluda, i això no ha de trigar massa a produir-se. Sí, es va ben sincronitzat, que aquest és un petit... Aquest és un petit entrebanc que demana un mestratge, perquè no és fàcil. De moment, al cap de la vila, alia la presència dels gegants encara. Hi ha hagut un visca, però evidentment la sardana no ha acabat. El gegant encara no es mou. Tots expectants, tots. Ara sí que hi ha una part del cap de la vila que ha quedat en disposició d'espectador, exclusivament d'espectador. Ja està començant a fer aquell passadís, el passadís de les dues, perquè tots puguem veure de la millor manera possible el pas de tota la festa major.

Bé, doncs, no hi ha hagut moment. Llàstima. Diem llàstima perquè era un moment bonic. O sí que hi haurà moment. Calla, calla. Diré que això ara va d'una altra manera. Mira que fa anys, que estem en aquest balcó, però... Un altre... Bé, a veure, la cobla no ha marxat. El president de la comissió dona instruccions als gegants perquè es moguin, però és clar, ara estem en un... Vinga. Els gegants ja són aquí. I la cobla intentarà. La parella de gegants de la vila, ballant ja, entren els americanos. Van avançant. A poc van avançant. Entren ja els gegants moros, en Feluc i la Laia, que han passat també pel taller i estan estupendíssims. I ara ja tenim les tres parelles de gegants. Sense pressa. Quina imatge més bonica. Ara sí, ara sí. Ha arribat més tard, però ha arribat. I ha valgut la pena. Amb aquest sol tan bonic que cau, tot llueix sota els acords de la festa major.

Ara sí, bona festa major a tothom, els geganters vigilant, les geganteres dels Covenitos fent una rotllana, tot ballant la festa major, i al darrere seu els gegants moros. Una estampa ben bonica aquesta. Els gegants, les tres parelles de gegants que han de fer via, perquè gegants i cabeçuts directament a Can Fals. I amb aquest cap de creu, els gegants de la vila travessen el cap de la vila i donaran el tomb, òbviament, per tornar per carrer Sant Francesc i anar cap a Can Fals.

acabat el cap de creu, passen ara els cubanitos per davant nostre. I, òbviament, darrere seu, els moros, la colla dels gegants moros, que ha incorporat nous geganters, uns quants nous geganters, joves, els moros que van, d'alguna manera, publicar un vídeo que ha tingut prop de 2 milions de visualitzacions, una bogeria.

se'n van els covenitos amb les covenites i els moros a punt per travessar el cap de la vila. Els cabeçuts ja s'esperen als peus del carrer Major, els cabeçuts i en Patufet. En un momentet parlarem del Patufet, però abans deixem que els moros ens alegrin aquesta sortida de les dues del migdia. Els moros ben encerclats per la colla. I darrere seu, com sempre, la que diríem o podíem anomenar colla vella dels Mercets, on hi ha els més veterans.

Uns quants toms. I primer cap de la Vila dels Moros. El president de la comissió que els demana que brillo, brillo. Que no es perdi el temps, perquè després a l'hora de Can Fals hi ha molta feina i, com saben, algunes de les colles, ara ho explicarem, han d'anar cap a l'hospital.

I aquí tenim els cabeçuts. I amb els cabeçuts hem tot fet. Ha fet una, ens sembla, una gran feina l'Arnau Codina. L'Arnau Codina ha estat l'artesà que ha recuperat el Patufet. L'agrupació de les populars, a les seves xarxes socials, ha publicat les fotografies de l'abans

i del després d'aquesta figura, que és la figura més antiga dels capsgrossos sitgetans. Una figura de l'any 1922, la família Canals, la família que es va construir la casa al carrer Jesús, molt a prop de la cantonada, amb el carrer de la Palma, en agraïment a l'Ajuntament per haver-los atorgat la llicència d'obra amb rapidesa, va regalar uns quants capgrossos el 1922, i aquest és el que n'ha quedat. L'Arnau Codina ha fet una feinada, una absoluta feinada, reconstruint, gairebé diríem, perquè és que no s'assembla en res al Patufet que surt avui al carrer del Patufet que sortia l'any passat. I ha quedat una preciositat, ha quedat una absoluta preciositat. Volen un però, doncs potser algú dirà, escolta, m'hagués agradat la barretina tan vermella com la que duia fins ara. Ara d'una barretina de color, com ho direm? Va, ja que som terra de xató, d'una barretina de color nyora. Aquesta és la barretina del Patufet. Però ha quedat tan bonic, tan bonic, tan bonic, que hem de felicitar, com no, a l'agrupació per haver impulsat també aquesta restauració. I com ens deia la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, amb el Patufet es tanca, que de fet no es pot tancar perquè el patrimoni sempre demana tenir-lo present i conservar-lo, però amb el Patufet es tanca les restauracions del bestiari, de les peces tradicionals del nostre seguici de festa major. Els cabassons que se'n van també del cap de la vila i estaran a l'hort de Can Fals amb els gegants d'aquí una estona. I arriba el foc. Arriba el foc. De la vella. Per tant, disposats a no dir res. I que el so parli per ell sol. Aquí els tenim, disposant-se, demanen al públic que es faci enrere, que deixi un passadís. Saben que la majoria de casos la vella se situa al bell mig del cap de la vila, davant del que ha estat fins ara l'empostissat de les sardanes. I un cercle de diables embolcalla el Llucifer. Però hi ha tanta gent que fins i tot els diables se'ls ha fet difícil. I darrere seu, òbviament, el gran grup de timbalers de la vella. Sembla que tot a punt, sembla. En Mico, com ha acabat de casar, com ha, ens saluda, un any feliç per ell, i és a punt d'entrar a l'infern.

porto taps. I això és un perill. Ha passat la vella. La vella que se'n va cap a Can Fals també, on intervindrà després dels gegants, els cabeçuts i el drac. El drac que només fa el vers a l'hort de Can Fals. I ara els timbals.

Deixem els timbals. I ara ens espera el drac. Els gegants a la porta del corraló de Can Fals. Quedar plens de fum fins al capdamunt, com és lògic, normal, natural. I ara el torn del drac. Els membres de la colla del drac que també fan o intenten fer un forat al cap de la vila. Però quina gentada hi ha avui. Gentada gran.

Primera encesa del drac. Disculpin si en algun moment el so de passa als límits de qualsevol aparell, però és que aquí ho tenim difícil. Amb l'escandalera que hi ha. Hi ha gent al carrer del Retiro. Hi ha gent al carrer Sant Francesc, al carrer Parellades, tot el cap de la vila ple. Feia anys que no veiem una sortida a les dues del migdia tan absolutament concorreguda de gent. Els comanitos i els moros també acostant-se ja al corraló de Can Fals. I mentrestant, nosaltres aquí veient el drac just davant gairebé del que era l'antiga farmàcia i ara és oficina bancària. Es carrega de nou. Hi ha artilleria aquí per cremar un regiment. Ja està, diu en Pepe, doncs vinga. S'hi fica dins. I la segona encesa del drac, que aquesta ja es dirigeix cap al vell mig del cap de la vila. No els direm a veure com es fa lloc, perquè el drac es fa lloc, sigui com sigui.

El drac se'n va corrents. Anirà també cap a Camp Fals. Perquè, com els dèiem, ha d'intervenir just després dels gegants i els cabeçuts. Els cabeçuts entren ara, després el drac i després la vella de diables. Per tant, nosaltres acomiadarem momentàniament la transmissió quan Carola Fernández ens saludi des de l'hort de Can Fals, un cop el drac estigui a punt per declamar el seu vers.

Els que no ho saben, que no deu ser ningú, també tenim una festa major del timbal, eh? I és aquesta. Els timbalers del Drac, rebuts amb aplaudiments, amb passió. I ara ens espera la jove. A punt, a punt, a punt. Anem al Lucifer Joram. La jove que acostuma a entrar així a la directa, sense encomanar-se massa a ningú, és a dir, sense fer cap mena de disposició, arrenca i ja està. I ens sembla que això és el que passarà també ara, una vegada més, en aquesta sortida de les dues. De moment, molta xerrera,

de la Xerrera hem passat els crits i dels crits hem passat els aplaudiments. Els timbalers de la Jove ara entren al cap de la vila. La Jove que ara se'n va cap a l'hospital perquè és la primera colla que intervé a l'hospital. A l'hospital les actuacions comencen amb la Jove, segueixen amb l'Àliga i els Diables de l'agrupació.

Vinga, deixem els timbalers dels Diables i l'Àliga encara diguem-ne de 21 botons, encara poc tacada, encara poc cremada, a punt d'entrar al cap de la vila. Ho està una mica ja, eh? Però vaja, acabarà com el drac, així ha d'acabar la festa major ben cremada. De la boca en surten, no els puc comptar, però aquí si no hi ha una dotzena de carretilles gairebé, també demanen als membres de la colla de l'Àliga que la gent faci una mica d'espai. Sort que la cívica passa per Baix Amar per anar a buscar el sant, perquè aquest any, repetint, hi ha una gentada, si foraster o no, com dirien els pastorets, ja en parlarien, però de moment, gentada sí. Sí, no, és que més carretilles no hi caben en aquesta boca ja. Tot a punt per l'encesa de l'Àliga.

Vinga, feina feta. L'Àliga no perd el temps, travessa el cap de la vila I, com els dèiem, ha d'anar cap a l'hospital. Timbals de l'Àliga.

Es fa un passadís. I enfilant el carrer Jesús.

ja tenim aquí els diables de l'agrupació, que enguany celebren el seu 45è aniversari. Recordem el 25è, que va tenir, diguem-ne, algunes subordinades. 45è aniversari dels diables de l'agrupació. Axel Neumann, el seu Lucifer. Es col·loquen també en un cercle amb el Lucifer al mig i la Diablessa. La colla de la grupa, que també se'n va cap a l'hospital on ha d'intervenir després de la jove de Diables i de l'Àliga.

foc ha travessat el cap de la vila. I ara ens queden els timbalers de la grupa. Timbalers i timbaleres, que hi ha un munt de timbaleres a totes les colles.

0: Va arribar per mar un dia de 1922 i no coneix ni amo ni guia perquè és un drac molt furiós. Li diuen la fera foguera i surt per la festa gran i llença foc per darrere i llença foc per davant. Com que té cara de gat sembla molt bon animal, però quan està esverat és una fera infernal que persegueix petits i grans, lladregots i gent de bé. Escolteu, bons sitgetans, els versos que ara us diré. Sitgetan! Per fi tenim nova alcaldessa... Ai, no! Que al final no s'ha pogut. Això és com quan et foten les banyes, com si havia tothom menys el cornut. Heu fet de l'Ajuntament un pati d'institut i al final mireu quina estampa. Quedeu set i malavingut. Però bueno, la part bona és que és més fàcil trobar taula per set. Tot i que em penso que sempre sou quatre, perquè amb els altres no compteu per res. I això que el David sempre compra amb tothom, encara que no comptin amb ell. Ell sí que es porta bé amb la gent, ja siguin del seu o del verd. Bueno, amb tothom, tothom tampoc. Alguna enganxadeta ha tingut al plenari, amb la joia de l'hemicicle que li controla el calendari. Doncs clar que no té res apuntat, perquè no dona l'abast. Compleix pel Facebook, per Instagram i publicar com pinta la brigada municipal. Trobo que els dos sou molt de missa per lo poc que prediqueu. Jesús va fotre l'altra galta i vosaltres us hostieu. Jo penso en els eslògans d'abans. Hitge, que això és vida. Hitge, és platja d'or. Així que n'hem pensat un de nou per recapitular. El circo ha llegado a su ciudad! Juny del 2023, quan la Gallardo ja havia obert el xampany, feu un romesco de partit i guanyem cau al parany. A l'octubre del mateix any ja hi ha relleu als copaires i al cap d'un mes escàs la joia us canvia de banda. En menys de 6 mesos només quedava un nou a govern, però encara teníeu el suport dels mamporreros de Guanyem. Al maig del 2024 canvien el senyor estranger i al setembre la Carmen Almirall diu que ja en té el pap ple. Al maig del 2025 a Guanyem que li inflen els pebrots i de tant incompliment us retira la mà de l'escrot. Al novembre el monasterio diu que ja n'ha tingut prou i us entren tot arreu a fer-vos de precantador. I al juliol d'aquest any els vergos engeguen a cagar. Ja només en quedeu set, només cinc dels que vau començar. Aurora, no tens ningú qui negociar i només uns socis de govern. Però que no s'aprovin els pressupostos és per culpa dels altres. La veritat és que fa bastanta vergonya veure els plens com treballeu. Bueno, millor dit, veure com us insulteu. A veure si tots mireu més pels sitgetans i els de l'oposició també. Us deixeu tots els egos a Can Quildo i els recolliu al sortir del ple. Però l'any que ve, per fi, eleccions! Potser el millor que podíeu fer és marxar tots d'una vegada i deixar pas a nova gent. Com han fet els socialistes, que ja han buscat sang nova. Però quan van fer la transfusió, van demanar sangre española. Ja sabíem que la C del PSC de Catalunya no era pas. El que no ens imaginàvem és que era de Ciutadans. I ara que els verds han tornat al lado oscuro, veuen que tot es fa malament. Perquè, clar, amb el temps que heu estat dins, tot es feia immaculadament. Però vigileu, que si algú gosa rajar del govern, tenen els seus assessors de comunicació o el seu escuder de l'Eco, que han batejat com el gitano gros. Amb raó sempre aneu a les gitanes d'antes i us seieu al terra i tot, a que us llepin les ferides als vostres llobatons. La que aguanta com una jabata és la regidora de bars. No sé quantes dimissions t'han demanat, però del barco del xanquete no la moveran. I mentre maregeu la gent amb comunicats, rodes de premsa i tot el cacau, ella va pagant factures de neteja i pintant el poble de blanc i blau. Bueno, i promocionant també les festes d'alguns bars. Alguns els hi munta un pollo i els altres els hi publicita el local. Podries passar-te també pel carrer Mossèn Fèlix Clarà. Sembla que hi ha un local de coworking que no els hi funciona l'aire condicionat. Ara, on hi hagi càmeres, això sí, aquest és el vostre fort. Anar a tots els actes possibles i a totes les inauguracions. Però el turu es va enganxant calces, eh? A correcuita a fer alguna cosa. Vinga a arreglar forats dels carrers i a treure les estovalles bones. Com si estiguéssim als anys 60 buscant turistes com desesperats. Comissió d'atracció de forasteros. Majoret i bienvenido, Mr. Marshall. I el nou regidor, en tot arreu party hard, que la jefa no et paga prou, que has d'anar a tocar a Vilanova per guanyar-te un sobresou. Doncs ja espero que la sortida la que apunti al calendari. Perquè si no, el següent ple, el Rubí llegirà el Rosari. Ah, i que el Salmerón ens té mania, perquè és de l'Àliga i de la Grupa, ja ho sabem, però que ja ni ho dissimula. Sort que ja marxen l'any que ve. Feu xerrades amb els joves i pengeu samarretes de colles. Gegant, gàliga, bastons i del drac, ni les molles. Per Sant Jordi feu publicacions recomanant llibres a la gent. De València i de Can Pixa. I dels dos del drac, res de res. L'any passat s'han hagut fer samarretes retro per sorpresa. I aquest any, ves per on, la comissió té la mateixa idea. Que no ho fem per gust, eh? Ho fem perquè ho necessitem. No per sopars, ni roba, ni hòsties. Perquè amb el foc que ens doneu no arribem. Així que si us falten calés, no foteu a mercat a les colles. Demaneu una mesa a l'Ajuntament que cada cop paguen menys nòmines. Però perquè vegis que no et guardem rancor, tot i que estiguis en contra nostra, la convidàvem amb un detall que no està... Però ja li donaràs. Té una pegatina pel cotxe. Ara, digue-li, vigila que no te'l fotin, que allò de Casitges és segur. Criptos, tiros, agressions, narcotràfic... Potser que canvieu el discurs i accepteu que fotem fàstic. No tinc cous de baixar amb bici ni moto perquè ja la roben fins i tot de dia. Si van robar el llapis de l'Utrillo enmig del cap de la vila. Que jo no sé de què cony era aquest llapis, que el buscaven tan desesperats. Que sí, que això no es fa, però ni que fos d'or de 24 quilats. Però per robatori a xiringuitos, menys canon i més control de preus. Que per pagar una cervegeta has d'ampliar-te la hipoteca. I el cony del Club de Mar. Ara tot que reclamar. Deixeu que el fotin a terra d'una puta vegada ja. L'Aurora surt fent vídeos culpant a l'estat espanyol. Que no fa ni deixa fer i que ells farien molt. Club de vela, de gent gran, de gent jove, un museu del mar... Si teniu tancat el Romàntic i el Mercat Vell i obriu el Patronat fet un nyap. Deixeu ja de fer el ridícul i d'intentar guanyar vots amb tonteries. Neteja, habitatge, menys turisme i més serveis a la ciutadania. Ara sí. He de tirar alguna cada lloc. Perquè amb els refugis climàtics... Déu-n'hi-do! A complir el ràdio en qualsevol engruna. A fotre toldos com això o al cagarro de plaça Catalunya. El que podríeu apuntar com a refugi climàtic és el vostre despatx. Mentre els crios de les classes es couen a 40 graus. I amb el nou logo ho heu lluït també. Poques coses amb les que coincidia amb els hitjatans. I us carregueu l'escut vermell per fer-lo igual que el del poble al costat.
1: I què vindrà després? El Turuta un altre cop? Voldreu llançar Carmel? O canviar el merengue per la coca de Llardons? Perquè els coloms ja els van enviar i no esteu fotent res de res. Aquí les plagues són benvingudes. Cucaratxes, coloms i estrangers. Un 45% d'expats al centre, un de cada quatre en l'àmbit total. I vinga a construir comunitats pijes i n'altres hostiant-nos per la protecció oficial. Arriba gent tenen mania, perquè allà el que estem envaint, allà som nosaltres la plaga, perquè ens heu fet fora d'aquí.
0: I ara que hi caic, la Carme, que no la trobo. Carme, jo tenia un truco perquè fossis alcaldessa, però no m'heu donat temps i us han pogut les presses. Flora, tu et demanes la baixa que te la donen del tirón. Dius que t'ha agafat rampa al dit després dels versos de l'agrupació. Llavors ja... No, estaria alcalde el David. Doncs tu te la demanes de baixa també, que segur que te la donen quan diguis que fan bullying al ple. I ja ho teníeu, Gasull, alcaldessa accidental. Ara, no sé què faríem sense això. Bueno, sí. Segui exactament igual. Bueno, Carme, l'altra opció seria ser alcaldessa només una setmana. Però llavors t'hauries d'hostiar amb el Divo i la preparada. Però el David té més ganes que mai de tornar-se a presentar. Que ja ha acabat el capítol 2 del Duolingo i ja no se li escaparà cap expat. Ara també fa de speaker per Nadal, quan feu l'encesa de llum. Vol fer com el nou capellà i fer un castellà amb anglès i en rus. Que parlant del capellà... No el tenim molt compromès amb la causa. Li agrada tant parlar en castellà que ha fet que enyori a mossèn pauses. I a tot això, la Gallardo, per si de cas, ha hagut de buscar-se una altra feina. Jo no sé com que ho fa, però quan no és diputada, és presidenta. Però si sona la flauta a les municipals, què farem? Alcaldessa o diputada? Doncs que enxupis el del carrusel, que potser el tenim al febrer una setmana. I com que les eleccions ja les tenim a sobre, hem fet un petit what if. Que també, com ve sap el David, vol dir, què passaria si... Què passaria si guanya... el PSC? El retiro rep els calés que li falten per acabar la Sagrada Família. La Iova passa davant de la Vella i canvien l'estàtua del Greco per la de l'Illa. Junts. De totes les coques que ara es queixa, dirà que és molt complicat dur-les a terme. Serà alcaldessa sense dedicació i el Prado tornarà a fer carnestoltes i reina. Esquerra Republicana. La coca està complicada, però encara us queden de vots. Les gitanes d'Antes s'incorporen al seguici substituint els diables de l'agrupació. Vers. La paja mental ja la veu tenir i us van vendre gat per llebre. Allò va ser com l'eclipsi. Té pinta que no ho tornareu a veure. Sitges, grup independent. Com falta gent per ser regidor i no volen desmereixer el càrrec, faran un escrutini rigorós. Competició de birra que barata. Guanyem. Faran una assemblea i com no es posaran d'acord, sortejaran qui farà el caldeixi entre tota la població. Fet. Els gossos podran votar i es prohibiran els coets. S'imposarà la llei seca i l'assistència a missa de set. PP. El balcó de l'Ajuntament lluirà la roja igualda des del mateix dia d'investidura. Se substitueix el foc a la bèstia pel perro Sánchez me gusta la fruta. I per últim, Vox. Repartiran barrets d'Espanya i pulseres de la suerte. El segador de la sortida d'Ufrici se substitueix pel Soy el novio de la muerte. En qualsevol cas, guanyi qui guanyi, celebreu com vulgueu, però en el moment d'entrar al plenari a treballar, que per això cobreu. Vinga, va, que ja marxem i acabarem en traca final. Amb alguns ja ens veiem l'any que ve i els altres ja ens veurem por ahí. S'enfonsa el passeig, s'enfonsa la via al 30, poca neta estupenda que s'enfonsi l'Ajuntament. Entre el capellà per l'Enxarnego i la secció d'anglès a l'Eco, en tots els expats que porteu, els catalans serem un gueto. Les escales i ascensors són el símil de la Caixa Gran. Prometeu arreglar una elecció, però sempre acabeu fallant. Vol parlar del canvi climàtic i de restaurar gegants i bèsties, i el guardeu sense climatitzar, de retinxar l'espai festa. Al final, les llars d'infants no es poden municipalitzar, perquè seria massa feina i s'hauria de treballar. No teniu temps de res ni per fer licitacions, però sempre hi ha un foradet per veure flashback a l'estació. Molta xarxa de taneus i molt catalanisme de protocol, però si bé l'Evole en calés, el Prado us canta l'himne espanyol. Voleu fer una biblioteca a la plana i tancada al poble sec, feu-li millor que una pista de pàdel i deixeu la biblioteca on és. Heu restaurat el campanar, però no ho restaureu tot. Ha quedat descapullat com una bona circuncisió. El Lluís més queixa de Renfe i s'esfuma les reivindicacions. Manant a Catalunya i manant a Espanya, que han de tenir bons collons. Els socialistes recuperen un quarentón que era dels taronges i espanyolito. Taronja, socialista i espanyol? Has tornat, naranjito! Per tot aquest discurs meu demano perdó al gloriós Sant Bartomeu que desitja en ell patró. També als presents, als companys i tots els presents una altra vegada. Ens dispensin les molèsties i ara que estem tots perdonats, va tot?

0: Gran victòria hem assolit, lluitant contra el gran rebel, per l'espasa derruït de l'arcàngel Sant Miquel. En la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Milers i milers d'anys, la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ell i fent danys. Però tingues percebut que qui lluita contra Déu, per Déu serà combatut i el patró Sant Bartomeu. Entre flames i cadenes i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes la foguera de l'infern.
1: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
2: No t'espantis, Lucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré en t'amable companyia. Vola teu la diablesa, contra el Déu combatirà. Tu sent amo i jo m'estressa, el pecat triomfarà.
3: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina no pugui res que es presenta. Jo faré dels cristians, que amb manyes vols enganyar, no caiguin a les teves mans ni a les del teu capità.

0: Carnestoltes amb paperets, gitano d'antes i graller, teatre amb els pastorets i un cop a l'any, home de fer. Compleix el perfil totalment, ja tenim nou regidor, dins de l'Ajuntament i cap fins i tot l'assaltor. El nano va molt perdut, esports, obres i projectes. No tindríem més merescuts esportistes o arquitectes? Però ja no em sorprèn cap fitxatge. El govern sempre es contradiu. Si la regidora d'imatge és la senyora Cristina Guiu. Llucifer, amb el d'ànim de ser bons. Convé tenir-lo a la saca. Els polítics, com els condons, sempre un a la butxaca.
1: Un tot arreu de campionat i un autèntic queda bien. Que estrany que hagi acabat fotut a dins de l'Ajuntament. El que no tinc massa clar és si l'esport no l'espanta. L'últim cop que va entrenar va ser per Setmana Santa.

0: El Prado està molt excitat. Promet un gran carnaval. Quin gatillasso m'ha donat saber que banda musical. Sou pitjors que en Joan Roca a l'hora de guardar un secret. Intenteu tancar la boca que veig en Josep Inquiet. I la reina, no ho sabeu? Li diran alguna pija. Sabeu que ho farien de Déu el Xipieta i el Lagartija. Al retiro poc li importaven els 150 anys del gall. Presentant-se només buscaven els pros de l'on al mirall. Quiricú, enigma i carrusel, sembla que el gall ens vacila. Serà un espectacle tan cruel com quan balla l'Eva Vila.
1: Diable, no li donis més voltes. No ho podries haver fet millor. No com l'últim carnestoltes que sorben va tindre de l'apuntador. Tants egos i secrets revelats em provoquen molta mandra. Tant de bo els dos candidats fossin el Pepe i la Sandra.

0: De l'ensurt no me'n refaig. Hi ha una declaració formal pel carrer primer de maig de no sé quin bé cultural. Serà pels bars que han xapat, pels edificis malmesos o pels locals tan nostrats d'hindús i pakistanesos. Tot i la gran milionada malgastada al patronat, és una broma pesada la merda que hi han deixat. Ni campanar, ni vitralls, escales en lloc de rampa, la pintura feta retalls i la merda de colom s'escampa. Que en fals aviats a la runa i que en llopis cau a trossos. La conclusió només és una: teniu els collons molt grossos.
1: El patronat serà llibreria i podràs prendre un caputxino. Sabeu com empitjoraria? Servint copes de cava a Talino.

0: Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú, Manolito? Al partido que convenga. Pim, pam, venga. Manu, quina felicitat. Ja ets el cap de societats. Però que ha quedat més que demostrat és que ets el rei de les rates. La màfia del puny i la rosa enganya els seus votants. No se'ls acut altra cosa que un cadàver de Ciutadans. Pérez i Roig tranquil·lets, que no heu tingut el valor a segona fila assegudets i seguint fent-vos d'or. Un ridícul comparable al Carnaval de Vilanova. Amb aquest impresentable no us votarà ni la jove.
1: El maquinista es va deixar un formatge a la cadireta i el Manu s'hi va llançar com una bona rateta. Esperàveu que el candidat fos obrer o socialista? El PSC, l'únic obligat, és ser anticatalanista.

0: ni festes per carnaval, ni concerts, ni xatonades, ni pel·lis del festival, ni cap acte amb entrades. Varios anys diguent-li al soci que al Saloteatre res d'això. No hi haurà cap espai d'oci fins després de la restauració. Però sembla que hi ha excepcions. I si ets el president, pots fer el que et surti dels collons i muntar un pseudo casament. Convidats, més de 200. Entre ells, molta morralla. Però et van fallar dos assistents, en Feluc i la Laia. Amb el que ha costat la festeta, ja tindríem el saló. Franxo, treu-te la careta i paga tu la restauració.
1: El van construint per fascicles i no es marquen cap termini. Van aconseguint els articles cada mes en Planeta d'Agostini. Potser el gall vol fer una malifeta o sorgeix algun imprevist. Franxo, rasca la butxaqueta i fot el saló a tot risc.

0: No tu la massa trempada. Ara sí, ja és festa major. Però alço la mirada i se'm posa com un ciro. A uns fatxes desubicats l'estanquera els acompanya i amb càntics desafortunats defensen la bruta Espanya. Aquests barrets d'en Gilabert ni a l'infern podrien entrar. I per molt que vulguin els de verd, no ens podran colonitzar. Cayetano de poca pena, no me pidas más el palo. Et rostiré tota l'esquena i un cartonazo de regalo. No sabeu com em molesta veure tant de palangana. Respecteu com és la festa, sitxatana i catalana.
1: De nyordos ja n'hem tingut prou aquest any amb el Mundial. Deixeu de tocar els ous i no sortiu fins Carnaval. Us podreu camuflar millor, que aquells dies tot s'hi val. Deixeu en pau la festa major, que no hi volem subnormals.

0: A los enfants de la patrie, les jute loiret arrivé. Gran festa patrimonial, compleix tota ordenança. Ah, i d'interès nacional, és el nostre Tour de França. I què fa el nou regidor? Els hi treu gegants i bèsties, comptant amb l'aprovació dels savis del Consell de Festes. 5 hores de cara al sol, ni Franco es va atrever a tant. Ja ho contempla el protocol que es pugui desfer un gegant. Però el torrenc està prohibit per tal de protegir la festa. De part seva us ho dic, Sant Bartomeu us detesta. El patrimoni el maltracteu, la festa major i tot plegat. Sitges sap que només ho feu per tenir l'ego ben inflat.
1: Per l'únic que ens ha servit és per tapar forats del carrer, perquè de francesos malparits el poble ja n'està ple. Necessiteu diverses reformes, fot pena la vostra gestió. Sou més carques que les normes dels diables de l'agrupació.

0: D'aquell pacte ja en fa tres, un govern en minoria. I si dura gaire més, no quedarà ni l'alcaldia. Aurora, no et vol ningú. Tots els suports t'han marxat. Rubí, Tubau, ni cap comú, no volen morir al teu costat. No et volem ni a l'infern, però algú bo ens has deixat. La gran obra de govern és que la cunya hagi marxat. Però et queden tres amb bon perfil. La periodista frustrada, el noi de la mare, Mother Chill, i la de l'any de la nevada. Gallardo, felicitats, alcaldessa l'any vinent. No per les teves habilitats, per la incompetència d'aquesta gent.
1: Evita! Quimona va dir que al final t'agafaria amb carinyo. Ens odiàvem a parir i ara si et descuides te l'endinya. Ens queda una cita pendent abans que abandonis la poltrona. El pressupost de foc de l'any vinent l'aprovem tu i jo d'aquí una estona.

0: En el nom del gos, del gat i de l'Esperit Sant.
1: Poca feina té l'Església. Per Sant Antoni els carcamals munten una paripècia per batejar tot d'animals. Han de captar nous clients, se'ls hi enfonsa el xiringuito. Fins ara es cardaven els nens. Ara, gos, gat i periquito. Capellans, cures i mossens, a l'infern hi teniu lloc. Us farem cremar de valent com en pros a l'espategafoc. Amb tot el bestiar a la sala, confondre's pot ser molt senzill. N'hi ha un que li treu la cigala i una que li ensenya el conill. Però hi va faltar una devota, la Gallardo, tan excelsa. Sí, home, sí, que té mascota. El seu nom? Isaac Bielsa.
0: Per què no foten l'estabito, ara que per fi és capellà? Tants anys per guanyar un títol, s'haurà hagut d'ajunallar. És del poble, ja es nota, sempre és un punt a favor. I si n'hi ha un que estira la pota, com a mínim sabrà el nom del mort.

0: Millor no alceu la mirada. Club de mar i Kansas ballats. I la punta, mesos tapada, per fotre la foto als expats. Qui no està papàs és la Guiu. De nit, discutim pels locals. I en Tubau, a un concert d'estiu, pilla bufes tan criminals.
1: Marxandatge fet a mia. Hòstia, barraques, quina joia. Sincerament, no calia, però que no us entri l'emparanoia. Collons, l'eclipsi, quin petardo. L'eufòria va durar uns segons, justament com la Gallardo les dues últimes eleccions. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu. Per fer guerra a l'etern Déu i a l'infern d'un cop damnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria.
2: Esperis, Lucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluitis Sant Miquel i si el roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè ahir s'hi pot cantar. I ballar la bolanguera, la masurca i la venera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida, amb una gresca com cal, com el temps del carnaval.
3: Això no és tot del moment. Ai, Josefer, dissortat, contra Déu ni potent, res no podrà ta maldat, ni d'aquesta és la teva gent.
4: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé, vosaltres amb Josefer i nosaltres amb l'Excels.

contra el gran rebel, per l'espasa d'Aruit, de l'arcàngel Sant Miquel, a la lluita manifesta contra el gran poder de Déu. Guanyaràs sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Lucifer, mils de mils d'anys de la maldat en tu s'aferra.

0: contra Déu la guerra, renegant d'ells i fent danys. Però tinguis per sabut que qui lluiti contra Déu, per Déu serà combatut. I el patró Sant Bartomeu, entre flames i cadenes, sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes, la foguera de l'infern.
1: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. I ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
2: No t'espantis, Llucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré amb tan amable companyia. Porateu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo i jo mestressa, el pecat triomfarà.
3: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina tan perversa com dolenta contra la meva divina no pugui res que es presenta. I jo faré que els cristians que mai els vols enganyar no caiguin mai a tes mans ni des del teu capità.
4: Escolteu, noies solteres, la història que us contaré d'una Walker remena a cireres que pontificaven cada ple. Amb princeses volia erigir d'aquell poble encisador i per poder-ho aconseguir va muntar una formació. Amb el cavaller mano suelta i amb patufet sempre al costat es veuria ben esbelta i tancaria el mandat. Li van parlar del ripau grubri que havia de besar, però parlava tant l'amfibi que mig dormida es va quedar. Ho aprofita la donzella malvada mostrant-li una palmera autòctona. Es clava una punxa enverinada i ni alcaldia ni corona.
1: Creies que era una rondalla i això és una selva salvatge. T'han donat bona tralla, ja pots marxar de viatge. Aquest consistori mafiós t'ha deixat tirada com un gos. I vet aquí un drac, i vet aquí un pros, que l'alcaldia ja s'ha fos.

0: gall fa 150, la gallina dona l'avís, la lira ja s'espanta, es quedarà tot el pastís. El preci maura positiva, la junta li talla els collons, a la ràdio va la deriva i han fotut ben cap al fons. En Morando ja té carnassa, la lloro no tanca el bec, comunicats que fan bassa al retiro d'Odin Bassec. Amb els millors jugadors surten a guanyar el partit, presentaran tres colles a reina, ai et don, qui t'hauria dit? El resultat era evident, no calia donar la brasa, a manxar-li omnipresent, el Prado jugava a casa.
1: Franxo, per primer cop et diré, i sense que consti, senyoria, per una vegada anaves bé, sense saber què et passaria. Amb tanta llena i tant voltor, això és una casa de barrets. No t'han deixat ser un senyor, la teva panda d'amiguets.
2: Apanyat el carnaval, no s'escapen les liades. Ara us explico el percal de les festes més nostrades. Per Corpus li pispen al Macià, el Megallapis mentre es bada. Li tornen a anar l'endemà, en la punta ben gastada. Festa popular a les cases noves, però no hi ha autorització. Ni fira, ni paradetes, ole tu, l'administració. I arriba la cultura gratuïta, pagant com sempre a l'Ajuntament. A la IA, a la barraca, et cita artistes locals a prendre vent. Per acabar, la comissió inclusiva ho és quan no toca calarons. A la web, el programa no arriba, que passin per caixa, oi, Salmerón?
1: Salmé, he vingut sense dormir, porto tres dies llegint consignes. Els versos volies tenir amb l'excusa del llenguatge de signes. Sort que fotràs al camp amb les teves idees que cansen. Estic resant-li al sant que facis molts anys de vacances.

0: La prèvia Santa Tecla emociona. Ja ha arribat el gran dia. N'hi ha uns que es vesteixen de dona i que comenci la sangria. Les gitanes d'Antes, una tradició molt nostrada, que ara en fa quatre mantes i l'han ben desfigurada. La idea no és fer sàtira, ni un vers ben treballat. Ara es busca l'insult fàcil i algun riure forçat. Esteu molt equivocats i us falta perspicàcia. Les rimes us deixen retratats, ni al Salmerón li fan gràcia. No em posaré al vostre nivell, però sí us donaré una lliçó. Sap més el diable per vell que els murs de l'agrupació.
1: Uns versos de i per la grupa són com una autofel·lació. Quan un mateix se la xupa, sap on va l'ejaculació. Com que ja res us importa i sou marrecs amb arrogància, ja sé que fareu resposta i segur que serà rància.

0: mesos queden per la gran cita de les eleccions al consistori i ja s'amarronsa la tita només de veure el repertori. Un ex-ciutadà s'ha fet societa per tornar a escalfar el silló. Manu, no et menjaràs ni un bocata perquè seuràs a l'oposició. El nen de la vinyet vol tenir la vara. Mama, ja ha arribat el moment. Vigila, nen, et trencaran la cara el dia que te'n vagis de l'Ajuntament. Auroreta, s'ha rifat a la gasulla. En Tubau riu pel sota el nas. En Gilabert només vol buia i el Rubí ningú li fa cas. Josifé, cap llista em fa trempar. Aquesta és la qüestió. No sé pas a qui votar, com no sigui el cagalló.
1: Mira, Nito, per raons de pes, jo apostaria per la Gallardo. Que no hi dos sin tres, ni carnaval sense fardo. I l'any vinent tornarem aquí i tornareu a fotre la pota. I és que sí, si és així, el puto dia de la marmota.

0: tornar per mar un dia de l'any 2022 amb el seu llibre com a guia, que era un alcalde molt ociós. 4 anys més tard, i amb el Margalló en liquidació, de Sitges vol ser l'estandard per marcar-nos la direcció. La festa li estan pagant alguns fetxendes de la vida. El futur ja estan comprant, de diners en tenen una pila. Ara fan taules de debat per decidir quin és el model, però tenen ben calculat com repartiran el pastel. Diuen compartit no faran, que això només són opinions, però alguns ja es freguen les mans pensant en les eleccions.
1: Sitges ho necessitava, ha arribat el nostre salvador. Tenim pasta estalviada perquè t'omplis el sarró. Et vam comprar un barco perquè marxessis a Seül. Podries tornar a agafar-lo i anar a prendre pel cul.
2: Quan arriben en patera, són un problema nacional. Però si viatgen en primera, són d'interès local. Plena porten la cartera. Sitges is a beautiful town. Viuen en pisos de bandera. L'Aurora els hi ha donat la clau. El nouvingut és exquisit. Les tradicions generen molèstia. Sabeu què farà aquesta nit? Donar pel cul amb insistència. Els pisos costen una vida, que n'hi ha 100 anys de treballar. Viuré en una cabana compartida, els expats no em faran marxar. L'Ajuntament veu el benefici, però tot segueix igual. Llucifer, busca't un bon ofici, que acabaràs al carrer igual.
1: Sergi, que tu ja has marxat. A Sitges no hi ha qui visqui. Amb tant de guiri retardat, aquí no quedarà ni quisqui. Aurora, quan et comprin el terrat, cobra'ls-hi una comissió i per lo menys ens dones part per llogar una habitació.
3: Em vaig quedar petrificat. Doncs ara per festa major faran controls de qualitat. Però ho veurà durant la cercavila, però si així vaig ben entonat, el salt més ràpid se't ventila amb el sobregut desafinat. Que si poca qualitat, que si massa repertori. Fot-li un altre disbarat, vés-te'n tu al conservatori. Amb els maricels ja desterrats, ja podeu acabar la broma. Que aquests observadors amagats són els amics d'en Pere Poma. Abans d'avaluar els sitgetans, sense cap mena de criteri, doneu una volta pels voltants, que no hi ha ningú que ens superi.
1: Estic fins als collons, se m'ha acabat la paciència. Uns amb tantes prohibicions i els altres amb exigències. Pels que teniu un preu, deixeu d'afinar el porró i els altres no emprenyeu amb la puta perfecció.
4: recorda petita d'una excursió a la Trinitat, de tornar amb la panxa tipà i trobar el cotxe encimentat. Diuen és bo per Catalunya, els diners us han agradat. Ens heu deixat una muntanya que amb dinamita heu rebentat. La sentència és inevitable, en 3 anys haureu tancat. Vau fer un massís rentable i ara un gruyer ha quedat. Margallons heu de plantar perquè torni a ser verda. Tots sabem què passarà, la deixareu feta una merda. No creiem que amb més promeses ja n'hi ha prou de tant ciment. No volem cap més pedrera, aneu tots a prendre vent. Incomptable la carretilla tirada, 1000 repics de timbals. Hores i hores amb la canallada, és hora d'agafar un nou ramal. Això és més que una afició, la jove vol més que una família. El passat, honor i devoció. I per vosaltres és la glòria.
1: De piedra en piedra voy y pico porque me toca. Foteu al camp, ja, nois, se us ha acabat la bicoca. Si la roca ja no renta i el riquis no és com abans, al massís fotem la festa i bacanal pels sitjatans. Eli, tu dius que plegues i tothom sap que és mentida. La colla jove és una secta i no hi ha cap sortida. Els que són la teva sang també són part de la nostra. De la jove són i seran, les cremades ho demostren. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu per fer la guerra a l'Etern Déu i a l'infern tu condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria!

0: Francesca Iosifè.
1: De ja no és tots el moment. Oh, Iosifè, sortat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat ni aquesta de gent.
0: No t'esveris, Iosifè, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluiti Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí es pot cantar i ballar la bolanguera, la masurca i la vanera, entre mig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com el temps de carnaval.
1: Diablesa vil i malvada, que així sembres la ruïna i contra la llei divina vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infern. Sofriràs penes eternes i et cremaràs al foc etern.
2: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb el Iosifè i nosaltres amb l'accent.

0: Bona tarda. Abans de començar, volia enviar-li una abraçada a una gran diablessa de Sitges. Ratxo, t'estimo. Companys meus presents aquí, jo com a capità, maneu que aneu a enganyar tots els que em persegueixen a mi. Que d'aquí anirem a lluitar per aconseguir una victòria completa. Per això que us demano que estigueu alerta.
1: No t'espantis, Josifé, que jo sempre t'ajudaré.

Ai, l'alcaldessa que va al mercat. El mercat d'obre els dilluns, però els dilluns van els de junts. Oh, la, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa. Oh, la, ai, l'alcaldessa que va al mercat. Buscarà un local dimarts, però tots són...

Ai, l'alcaldessa que va al mercat a delícit el dijous, però se'l queda pels seus ous. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa, oh, laila, ai, l'alcaldessa que va al mercat. L'obertura és el divendres, seitan tofu i altres merdes.

Et tornes a presentar? Ara no ens deixis amb els rodés, que ja ens ha quedat ben clar que és un inútil amb els calés. Per cert, què tal s'està el Palau de Matinada? Oi que té un aire fantasmal? I si hi ha la nevera carregada, pots continuar el festival.

0: Ciutadans! És ben segur pels diables que a la platja de Sant Sebastià hi viuen cubanos amables a bordo del català. Però un se'n va a la guerra amb un matxet cap a ultramar, deixant la mare pel terra i espantant a tots els del bar. La policia que no l'encerta i ell flota a peu del canó, fins que el pugen a coberta més enllà de l'espigó. Allà l'esperen els bombers amb una manta i un cremat, com si fossin bons mariners amb la guitarra cantant llibertat. Mentrestant els nostres locals, que no donen peu amb bola, només pensen en els jornals perquè són més de la vella Lola.
1: David, tu sí que treballes com un cubà. La gent de públic et delata, perquè reunir-te amb el ciutadà no és estar fent birres a la barata. Posant el metge et treu la raó, el Rubí va muntar un folclore. En canvi no surt la reunió amb el xivato del Pastafiore.

0: Tres anys donant parluiet amb la comissió de seguiment. I a punt de sucar el pernilet es destrempa a cop calent. Tenien lligats els suports, tot semblava que anava rodat, fins i tot acceptant pels acords peticions de dubtosa legalitat. En Rubí demana tornar a les platges i rascar-se els ous de dos en dos. També complaure els frares fatxes movent de lloc els contenidors. La reina Alonso del Margalló vol ser alcaldessa de les botigues en un ajuntament de lladró per fer favors a les amigues. També tenen una altra petició, no sé què d'uns expedients, de merders a la construcció de l'amic de Can Vicenç. Però tot s'ha anat a la merda, per estratègia o per traïció. Està clar que la dama verda se li ha restret al Margalló.
1: L'alcaldessa en aquest acord sempre hi veu il·legalitats. Home, una mica de per favor, que tens dues causes als jutjats. Però els comuns saben mentir, per això tenien l'estruc, que ara és de vot del Rubí, aviam qui dels dos és més ruc.

0: No m'ha tocat la loteria de moment, però sé com els gastaria. Com els 33 milions de romanent. Ai, la de coses que em faria. El Franxo, molts cascos grocs per celebrar el seu aniversari. El festival es menja els mocs i pel presi, el que calgui, Borja Mari. Li donaria uns quilets a la Gallardo, que te sap la barraca. Per anar... Oh, collons. Per anar a fer el safari del fardú a veure lleones amb l'aca. O per pagar-li les nits orfidal de quan van tenir l'atac d'ansietat al veure que el refugi del casal estava tancat i barrat. També invertiria en pirotècnia, en un gran castell de focs, en coets aquàtics que fan feina i el nom de Sitges en molts llocs. I compraria lones per estrenar pels expats del carrer Major. Així no faran notes en castellà els poca vergonyes de la comissió.
1: Mònica, no parlis tant de les rates o te les pots acabar passant. Que al maig et vindran les rates a menjar-te el cul plorant. El teu futur es diu sociovergència, saps que Aliança et fotrà canya. Canvia el pin de la independència per la puta samarreta blanca d'Espanya.

0: El que heu fet al patronat no té perdó de Llucifer. Gràcies a un ajuntament negat us ha quedat com un famer. Us passeu el concurs pel forat, a l'estil del rei Salmaró, escollint un projecte pactat com la reforma de l'escorxador. L'accés incompleix la normativa, tot és cutre, brut i inacabat. Res d'aquella obra vomitiva reprodueix el projecte aprovat. No és la primera del de cultura, del club nàutic ja en surt fatal. Però en demostra ser un cara dura és maladministrant l'hospital. Allà tapa els trapis del director. Per sort, el Covid no hi fa mal. I aprofita la seva ocasió per treure'n rèdit electoral. A l'Ajuntament li arriba l'hora. Amb Terrassa l'entreveu pla. Com a fidel escuder de l'Aurora i per deixar-se influenciar. Un paper amb la faixa farcida, sempre a l'ombra del germà bo, condemnat a aparentar una vida plena d'enveja i repressió.
1: Traieu la malla verda del patronat, la que cobreix el campanar, que segur que l'heu pintat com la punta, que fa cagar. Espero que no t'enfadis, Rodés, i que controlis la teva ira, que el nàutic t'han vist encès, fent volar més d'una cadira.

0: Sí. Que pesat és en Salmeró, sempre torna a treure el nas. Quan plegui de la CUP Missió, on seguirà donant el cunyàs? Ja no li queden gaires llocs. Jo el veig amb el Nacho Rubí. O de cap de colla, d'eren pocs, que els hi falta algú genuí. Posar un carnestoltes tot arreu és més vell que el pa torrat. Potser encara no s'ho creu, però sabem que està sentenciat. Tant de bo el proper carnestoltes sigui el que devien del Salmerón. M'agradaria veure el poca soltes fent un pregó que agradi a tothom. Una cosa que no sabeu, va estar el patchwork remenant. Quan era un galifardeu, feia més calés que el flamboyant. Per sort, ni fets ni guanyem, guanyaran mai les eleccions. I de pressi de la grupa, no fotem, que ja ha tornat l'Esteban dels collons.
1: Salmerón, tios, tu que ets un home de cultura i expresident de l'agrupació, què opines de la censura i de la llibertat d'expressió? I tinc una altra pregunta que et voldria formular. Quan manaves a la Junta, la política et feia callar?

0: ¡Sid gitanos! El PSC ha muerto. Asomada maquinista, se la han llevado al huerto para poner al españolista. Investir semejante ciudadano será el peor de sus errores. El mayor logro del fulano fue perder 3 regidores. Agafan un facha d'aclarat, valent, ciutadà i acabat. Ciutadà del Baix Llobregat diu que el castellà està amenaçat. Mai pensaria que diria això, però trobaré faltar el maquinista, que per 4 vots al Sarró jugava a ser catalanista. Però ja no importa, ja no pinta res la Pérez. Veuen que estan en via morta, Carmen de Mairena, que buena eres. Si llega alcalde con honores, tened todos por seguro que habrá menos cojones y más canapés, lo juro.
1: Una jugada molt socialista per anar buidant armaris. Es venen el vot feixista i es converteixen en mercenaris. L'únic punt que li veig de bo si el Manu repeteix resultats és que la jove no tindrà cap regidor i podrà començar a dir veritats.
2: Josefe! Tinc una cosa darrere de la banya. I no és per fotre'm aranya, però tant si perd com si guanya, sempre, sempre, puta Espanya. Aquest jovent estima Espanya. Ara la roja és la referència. No saben que aquella calanya ens va tonyinar per la independència. Cada cop més barrets de palla, amb la rojigualda sobre l'aleta. La festa major ha perdut la batalla i el futur és negre i apreta. Els wokers ens trauran els trons, limitaran els anys a la colla. El castell de foc es faran amb drons i la pirotècnia ja trontolla. Per això et dic, Lucifer, ara toca treure pit. El que el xat GPT no sap fer és que l'Aurora t'aixequi el dit. Es tracta de fumar-se un porro i beure's 4 cerveses. Si no li poses una mica més morro, no podreu ensorrar alcaldesses. Nois, aquí ja no em cau la bava. La cigala ja no se'm posa dreta. Marxo cap a casa a rascar-me la fava, que al Sandrer encara hi tinc mig peta.
1: Gani, però ens protegeixen els mafiosos de la xarxa del Vall de Diables, una colla d'envejosos que es pensen que són intocables. T'obliguen a anar amb espardenyes, però ells porten carro i fogall. I si no compleixes les seves ressenyes, et foten fora del bany.
3: Lluís, va per tu. Tot just on era el flamboyant, al carrer mossèn Fèlix Clara. Segur que acaba suant en 600 metres de benestar. Hi ha vapor, cabines privades, bar lounge i sauna seca. 24 hores fotent suades per esdevenir la seva teca. Ells defensen que és un gimnàs, on es podran fortir els canells per poder fer suar el braç tot pujant i baixant pells. Els veïns amb bon criteri pateixen pel trànsit sexual. Més d'un suarà de l'armari i es traurà l'abonament anal. Cristina, se't veu el plomero, que potser són amics teus. Fins i tot pot penjar el sombrero qui vagi a suar els empeus. I a Guanyem li va perfecte, és just davant d'on van a fumar. I com sempre donen pel recte, ja tenen on anar a suar.
1: Els de Guanyem són un calvari. Com els agrada fotre merda. Titllen els comuns de partit minoritari per retirar-li el suport a la verda. I per treure'n l'entrellat, una cosa us dic de veres. L'esquerra els havia convidat a dinar amb el mossèn Junqueras.

0: Aquest any l'exdiablessa ens ha fet un pòster apedaçat. Igual que el teu govern, alcaldessa, el que sempre et porta al jutjat. Amb la guiu, repuntes les platges, ja té reservada una tombona. Per lluint les colorides natges i de pas anar a dormir la mona. I ara que la bebé fet figa, en David no cosirà ni un botó. Creu, el tio, eh? El tio creu que l'Agnès és una amiga i no sap ni on està l'osó. En verdad enganyar el turista, hauria de passar per Cal Sastre. Veient el que ha fet d'esportista, segur que suma un altre desastre. I l'Eva, que parla pels descosits, per no estressar-se es queda igual. I esfumant-se per les nits somia en marxar al Nepal. La Lila, drets socials i igualtat. Ja has fet un tretge vida. Amagada, pany i forrellat en aquell hangar de Joan Terrida. L'Albertito, el teu home de palla. Amb la pasta i ambient cultural. I tu et posaràs una medalla per 4 pisos de protecció oficial. Ara que ven les eleccions, tenim el govern tot embastat. Ells ens diuen que són els bons, però som el pitjor que ens ha passat.
1: Verdada! La nit de l'Esport Sitgetà va ser un acte de Can 60. Vas llegir el teu discurs a capellà disfressat de quinqui dels 80. I com treballes menys que ningú, sempre arriba a estar a les reunions. Clar, com ets de Vilanova i la Geltrú, és per la Renfe dels collons. O de ser set i us hi feia, jo quan em veig d'aquesta manera sóc llançat sense esperar següent jo l'Àngel primer. Ara que Déu Bartadem ha tret de sa presència, farem tota diligència per enganyar els mortals. Feu tants enganys i tants mals com pugueu.
2: Coratge i valor, Josifé, que jo sempre seré de guia i de la teva companyia mai em separaré. A prop teu sempre estaré, unida com a mestressa, donant-te lliçons agradables, que jo sóc la diablesa.
3: Diablesa vil i malvada, tu que sembres la ruïna contra la llei divina, vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infer. Sofriràs penes eternes i et cremaràs el foc etern.
2: Culpa la tenim tots, haurem de pagar la pena. Digueu no i cremarem a foc etern. Us arrepentiu?

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 35 hectàrees. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i hi ha 35 persones desallotjades de la primera línia d'habitatges. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Les pluges d'aquest dilluns han fet perdre el 50% de la verema als camps més afectats del Priorat. La pedregada també va danyar cultius de la fruita del Segrià i la Noguera, però la tempesta ha arribat en la recta final de la campanya i l'afectació per als pagesos és menor. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva de Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol, mentrestant, fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga dels mestres per al primer dia del nou curs. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Parton, que la tardor passada va començar a tenir problemes de salut, és autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You i va guanyar 11 premis Grammy. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
0: Esports.
2: El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat aquesta tarda a Barcelona i passarà demà la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Ja ha començat un partit de la primera divisió de futbol. Fa uns minuts, a les 9, es manté l'empat a 0 entre el València i el Betis a Mestalla. L'exblaugrana Xavi Hernández ha estat presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha dit que el terrassenc era la tercera opció pel càrrec, després de Guardiola i Arne Slot. I exhibició de l'eslovet Tadej Pogacar, després de 104 quilòmetres i 4 posts de muntanya a la quarta etapa de la Vuelta. Ha atacat a prop de 50 quilòmetres de l'arribada i ha arribat amb 2 minuts 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors. A la general, Pogacar és més líder i Roglic segon a 3 minuts 21 segons.
1: I pel que fa al temps, després d'un dimarts amb pocs núvols, durant la matinada aniran a un augment. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i prelitoral. A la tarda, més estones de sol.
0: 3CAT Info.
1: Molt bona nit. Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 9 del vespre d'aquest dimarts 25 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escureixes.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 60 dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen conjuntament en l'extinció d'un incendi forestal al Parc Natural de Collserola. El foc, que està en vies d'estabilització, ha cremat 35 hectàrees i avança cap a Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i 35 persones han estat desallotjades preventivament. Anem fins allà, on hi tenim la unitat mòbil a Collserola amb la Matilde, Seoane i el Cristian Roldán. Cristian, bona nit.
3: Bona nit. L'aturada del vent dels últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes. De fet, en aquests moments s'està treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin més. I des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat i tenir el perímetre més o menys controlat. En bona part dependrà de l'evolució del vent, això sí, perquè és l'element que ha complicat les tasques. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: En aquests moments els mitjans aeris ja han deixat de volar per la manca de llum, però l'objectiu dels bombers és aprofitar la humitat de la nit per poder atacar sobretot les zones més conflictives. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores són clau.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Ciutat Meridiana i Torre Baró. De fet, s'han evacuat també 35 persones, com deies, d'aquest darrer barri. Es tracta dels veïns que viuen als dos carrers més pròxims a la zona de Collserola.
1: Doncs eren l'última hora des del Parc Natural de Collserola amb el Cristian Roldán i la Matilde Seoane. Qualsevol novetat, Cristian, ja ho saps, micròfons oberts. Molt bona nit.
3: Molt bona nit, Anna.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I això passa a Barcelona, però al País Valencià els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palència. L'incendi, que va ser causat per un llamp, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona. I les dues dones greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pel temporal de dissabte, estan en estat crític. L'Ajuntament ha comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després han hagut de rectificar. Ricard Boigas.
6: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha de concretat dos dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant, amb molta massa forestal, estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
7: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, bueno, en tenim dos, eh?
6: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
8: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
6: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
1: Mentrestant, el govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit avui la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
9: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
1: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp han trobat a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raúl García i Oliver Klein.
10: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
11: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria, ens ajudaria molt en la nostra tasca.
1: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen.
12: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
1: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. I les pluges d'ahir han afectat els pagesos del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més afectats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
13: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
14: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
13: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
1: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, al Segrià, amb afectacions entre el 50 i el 70% a la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Borta de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
15: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja acollits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
1: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera que quedaven per collir. Una pedregada que, com dèiem, ha registrat principalment i ha afectat principalment les varietats de préssecs tardans i la pera que quedava per collir.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si s'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant, que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenen informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
16: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
17: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
18: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
16: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
17: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
16: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
1: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
19: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
20: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
21: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
1: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I amb aquesta plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol ha fet el primer pas per endurir les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea i no pas com a resposta, asseguren, a la situació actual a Ceuta. Els textos preveuen una nova fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat en enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. Elma Sáenz, ministra portaveu i de Migracions.
2: El objetivo de ambas iniciativas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
1: I ha afirmat que les iniciatives que encara trigaran a arribar al Congrés són garantistes amb els drets dels immigrants. En paral·lel, l'executiu espanyol també ha aprovat avui el Comandament Únic per gestionar la crisi de Ceuta amb prioritat per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Obrim l'àrea de servei explicant-vos que l'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen suficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'hi incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
4: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
0: El temps.
1: Una crònica de la Gemma Puig.
22: Avui hem tingut un dia molt més estable, una tarda de sol, d'estabilitat i de temperatures que avui han pujat més que no pas ahir entre la costa i el prelitoral. Els valors més alts, 37 graus a Tortosa, 36 a Vinebre, Fogars de la Selva, Castellbisbal, 35 a Cabrils, Parets del Vallès, 32-33 graus cap a Ponent, Catalunya Central, amb alguns núvols que han crescut a la tarda cap al Pirineu, s'han desfet, i alguns núvols que també s'han mantingut cap a les comarques del nord-est. Serà aquesta propera nit i matinada quan aniran augmentant més la nuvolositat. Demà tindrem un dia més núvol, més tapat fins i tot, amb alguna gota ja des de primera hora del matí, de forma força irregular, que pot afectar sectors de la Catalunya Central, del Camp de Tarragona, el Pirineu i Prepirineu. Gotes que aniran acompanyades de fang, perquè tindrem aquesta pols sahariana, i el vent que s'anirà reforçant, aquest vent de sud que ho farà cap a Ponent al matí i també es mantindrà durant tot el dia les cotes més elevades del Pirineu, cops que poden superar els 90 km per hora. Pel que fa a les temperatures al migdia, quedaran un pèl més baixes, sobretot a la costa, els valors més alts, 33-34 graus. I dijous mantindríem alguns núvols a la costa i al prelitoral, algun ruixat puntual al Pirineu i les temperatures amb tendència a pujar.
0: 3CAT Info.
1: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coagi l'amenaça dels sindicats, com l'Austec, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals. N'ha parlat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
9: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policia s'extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
23: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
1: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Associació Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
0: 3CAT Info.
1: A Barcelona, l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al barri del Poble Nou, acollirà d'aquí a 3 anys habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per a una setantena de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empana, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. S'hi invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de mig miler de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029. I encara a Barcelona, els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
9: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
1: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut autorització per tornar a casa seva, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. El conseller delegat de Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball a Alemanya en una reunió amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han escridassat. L'alt càrrec ha reiterat que l'automobilística necessita estalviar per sobreviure davant dels reptes geopolítics i la competència. La companyia pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. Els acomiadaments no afecten la fàbrica de Martorell, de Seat i Cupra, que són marques que estan sota el paraigües de Volkswagen. I una trentena d'assistentes d'habitació d'hotel, més conegudes com aquelles, han tornat a concentrar-se a Barcelona per exigir millores laborals. Les treballadores volen més prevenció de riscos laborals o reduir la càrrega del treball desproporcionada que pateixen, una situació que s'agreuja durant l'estiu. La portaveu del col·lectiu, Juani Pérez, demana empatia a la patronal perquè, mentre el sector turístic bat rècords, les seves condicions van a pitjor.
3: ¿Cómo es posible que con estos beneficios que obtienen las grandes empresas hoteleras o toda la industria hotelera, ¿no? Porque no es solo los hoteles, todo el mundo gana, parece que en este negocio todo el mundo gana, menos nosotras. Nosotras vamos perdiendo salud, nosotras vamos perdiendo poder adquisitivo, nosotras vamos perdiendo vida.
1: Les Kellys protesten cada any a finals d'agost per exigir millores cap al col·lectiu. La residència de gent gran de Gràcia a Barcelona s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
1: Entre la residència, la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu que viu al centre des de fa 3 anys.
7: Home, sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
1: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I a Palma ha estat detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una menor de 15 anys que feia 3 anys que entrenava. S'ha negat a declarar davant del jutge que li ha imposat una ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
8: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament. Jolene, Jolene, Jolene,
1: Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música country, va triomfar també al cinema i la televisió. Havia començat a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat, que la van obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Fa només 2 dies havia anunciat la seva recuperació, però avui la seva família ha anunciat que ha mort en un comunicat a les xarxes socials. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i una també de les 25 que va col·locar el número 1 de les llistes country. Jolene, que estem escoltant, és una altra dels seus hits versionats per cantants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
6: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta. I estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
1: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió amb nominacions als Globus d'Or.
0: Esports.
1: Fins a 9:45 amb en David Ubach. David, bona nit.
10: Bona nit. Els obrim parlant del Barça, que fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Un Livaković internacional de 31 anys que, de fet, ja és a Barcelona des d'aquesta mateixa tarda per passar en les properes hores la revisió mèdica. En paral·lel, el Barça valora si aquesta temporada es queda per ser el suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Livaković, recordem que va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, si bé sense arribar a debutar. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua pensant ja en el partit de Lliga de dijous al Camp Nou, serà contra l'Atlètic Club de Bilbao, en l'estrena oficial a casa del conjunt de Hansi Flick. En aquest sentit, Rodri apunta a tenir alguns minuts, ja que des d'ahir s'entrena amb la resta del grup, mentre que Gavi, en canvi, continua entrenant al marge i és dubte per la forta contusió que té el genoll.
0: 3CAT Info.
10: També indirectament relacionat amb el Barça, l'extècnic i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. Relleven el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. I en l'acte, Xavi ha parlat del seu passat blaugrana i de com pot fer servir la seva experiència a la banqueta i com a jugador del Barça en la seva nova etapa.
11: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
10: Des de la federació neerlandesa han admès que Xavi era la seva tercera opció després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Ernest Lott, que era la segona.
0: 3CAT Info.
10: Pel que fa a l'Espanyol, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich Brian Zaragoza, que arribaria cedit al club blanquiblau, però amb una obligatorietat de compra al final de la temporada. I a primera divisió tenim en joc un partit posposat de la primera jornada de Lliga. Des de les 9 juguen a Mestalla el València i el Betis, de moment amb empat a 0 al minut encara 26 i mig de partit. Demà torn per un altre partit pendent d'aquesta jornada inaugural de la Lliga, el Madrid-Reial Societat, del qual n'ha parlat el tècnic blanc Josep Mourinho a la prèvia. El portuguès manté que vol que la seva plantilla es mantingui igual en aquesta última setmana de mercat de fitxatges, és a dir, sense entrades ni sortides.
12: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
10: Parlem ara en clau poliesportiva, breument.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I ho fem de la Vuelta Ciclista a Espanya i de la victòria en solitari de Tadej Pogačar després de la quarta etapa, que ha tingut sortida i arribada a Andorra la Vella. Han estat 104 quilòmetres de muntanya amb 4 ports, 3 dels quals de primera categoria, i a 50 quilòmetres de l'arribada ha estat el moment en què Pogačar ha atacat, ha marxat en solitari i ha acabat arribant amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats. Són Enric Mas, Primo Roglic, Sepp Kuss, Oscar Only, Félix Gall i Jarno Vidar. A la general, Pogačar és més líder ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el seu compatriota eslové Primo Roglic, del Red Bull, amb el balear del Movistar Enric Mas, tercer, a 3:32.

0: Són 9:15 i a aquesta hora continuem pendents de l'incendi que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. I treballen una seixantena de dotacions dels bombers de la Barcelona i de la Generalitat. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi va haver cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta. I tot seguit obrirem plana internacional per explicar-vos que el president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. I la Xina ha defensat la legalitat de la seva relació econòmica amb l'Iran l'endemà de l'anunci de sancions de Washington contra els països que facin negocis amb la República Islàmica. Segons Teheran, el principal mediador pakistanès els ha dit que els Estats Units volen tornar a negociar. Mentrestant, l'Iran i Oman estudien obrir un corredor temporal a l'estret d'Hormuz. I pel que fa als esports, David Ubac.
1: Destaquem que el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. De fet, Livaković ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i en les properes hores passarà la revisió mèdica. El club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip.
0: I pel que fa al temps, hem tingut una tarda assolellada i força càlida, sobretot al litoral i al prelitoral, on les màximes més altes han arribat als 35 o 36 graus. També hem tingut algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat, amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Molt bona nit. Passen 2:30 del punt de 9:15 de la nit. Recordem-ho, és dimarts 25 d'agost del 2026. 60 dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen conjuntament en l'extinció d'un incendi forestal al Parc Natural de Collserola. El foc, que està en vies d'estabilització, ha cremat 35 hectàrees i avança cap a Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i 35 persones han estat desallotjades preventivament. Unitat mòbil a Collserola amb la Matilde Seoane i el Cristian Roldán.
2: L'aturada del vent dels últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes. De fet, en aquests moments s'està treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin més. I des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat i tenir el perímetre més o menys controlat. En bona part dependrà de l'evolució del vent, això sí, perquè és l'element que ha complicat les tasques. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
3: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
2: En aquests moments els mitjans aeris ja han deixat de volar per la manca de llum, però l'objectiu dels bombers és aprofitar la humitat de la nit per poder atacar sobretot les zones més conflictives. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores són clau.
4: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Ciutat Meridiana i Torre Baró. De fet, s'han evacuat també 35 persones, com deies, d'aquest darrer barri. Es tracta dels veïns que viuen als dos carrers més pròxims a la zona de Collserola.
0: Les dues dones greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pels temporals de dissabte, estan en estat crític. L'Ajuntament ha comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després han hagut de rectificar. Tarragona, Ricard Boigues.
5: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat dos dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
6: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh?
5: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
7: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
5: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
0: Mentrestant, el govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit avui la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
8: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAlert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, han trobat a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raúl García i Oliver Klein.
9: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
10: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs, evidentment, ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen.
11: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
0: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant, que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
13: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
14: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
12: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
13: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
12: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
15: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
16: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
17: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Uzon. Des de Moscou ens ho explica la Cristina Solies.
19: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Uzon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
20: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
19: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: Mentrestant, la Xina avisa que la seva relació econòmica amb l'Iran és conforme a la legislació internacional i que no hi hauria d'haver cap obstacle perquè continuï. L'advertència de Pequín arriba l'endemà que els Estats Units anunciessin la posada en marxa de sancions contra els països que facin negocis amb la República Islàmica. El Departament del Tresor nord-americà ha anunciat avui 60 noves sancions contra persones individuals, entitats i vaixells mercants que comercien amb l'Iran, però sense afectar cap companyia xinesa. El president de la República Popular, Xi Jinping, té previst visitar la Casa Blanca d'aquí un mes i el conflicte a l'Orient Mitjà segur que estarà sobre la taula dels dos mandataris. El cap de l'Estat Major del Pakistan, que lidera la mediació entre Washington i Teheran, va ser ahir a l'Iran per traslladar un missatge dels Estats Units que estan obert a reprendre les converses de pau. Això, segons ha revelat un alt càrrec polític iranià. Avui mateix s'han reunit a Teheran els caps de la diplomàcia d'Iran i Oman per abordar un acord sobre el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. El ministre d'Exteriors d'Oman ha sortit optimista de la reunió i apunta que els dos països esperen obrir un corredor temporal per a la navegació de vaixells comercials a l'estret. I el Canadà es rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes làctics, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica, tots provenients del país del sud, tal tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac d'Amèrica.
22: Dread the darkness. Embrace it.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
23: I heard of a raving beast.
0: Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. La pel·lícula és una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada en l'Anglaterra del segle XIV. William Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.

0: El temps.
1: Són 3:15 de la nit. La crònica del temps aquesta nit és de la Gemma Puig.
2: Avui hem tingut una tarda molt estable, no ha tingut res a veure amb la que vam tenir ahir. Hem tingut algunes nuvolades cap al Pirineu que s'han anat trencant i també al vespre alguns núvols cap al nord-est, cap a aquest sector de l'Empordà, sense més conseqüència. Les màximes avui s'han enfilat més, sobretot a la costa i al prelitoral, 37 graus a Tortosa, 36 a Vinebre, Castellbisbal, 35 a Cabrils, Parets del Vallès, 36 a Fogars de la Selva i també cap a comarques interiors i cap a ponent entre els 32 i els 33 graus. De cara a aquestes properes hores aniran augmentant els núvols. Serà de matinada i sobretot demà al matí, quan tindrem aquest cel més ennuvolat, fins i tot amb algun ruixat, alguna gota que hi pot haver al matí de forma força irregular en punts del litoral, del prelitoral, però també cap a comarques interiors, Catalunya Central, Camp de Tarragona. Aquestes quatre gotes que poden caure doncs aniran acompanyades de fang. Tot això amb vent, un vent que reforçarà, un vent que es farà notar cap a aquest sector de ponent, però també a cotes altes del Pirineu, no només al matí, sinó també a cotes altes del Pirineu, es mantindrà aquest vent de sud de cara a la tarda. A la tarda tindrem més estones de sol, es mantindran alguns núvols cap al sector del Pirineu i alguns núvols també cap a les comarques entre Barcelona i Girona. En principi, sense gaire més conseqüència, no es descarta, es pugui haver alguna gota, algun ruixat a la tarda cap al Pirineu Occidental. De cara a dijous, mantindríem aquests núvols

0: els embornals naturals del carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamentat per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros. Creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però n'ha fet baixar els preus del mercat. Lleida, Júlia Albacar.
1: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
2: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros... Però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
1: La collita comença aquest any dues setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
0: Un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pastura i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
3: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts, però per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pastura i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Núria Peraire.
5: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
6: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
7: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
5: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat, construït entre els dos pobles. Oliana, Joaquim Albalate.
8: Sí, es diu L'Ussurio i està dissenyat amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Cardona, però en col·laboració entre els dos pobles. Els vestits, la música són de Sardenya i la figura i el ball catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
9: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
10: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
11: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions del
10: altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
11: No hi provem a fer el nostre país.

0: La figura s'estrenarà a Oliena d'aquí uns dies, acompanyat dels gegants d'Oliana.
1: I a Tortosa, al Baix Ebre, la coberta de l'absis de la catedral ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Jordi Barranca.
2: Un cop acabada la restauració, des d'aquest cap de setmana l'espai ja es pot visitar. Això sí, de moment, només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. Jordi Sebastià, guia de la visita.
3: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
2: S'ha treballat, de fet, en més de mig miler d'elements com gàrgoles, però també vitralls.
3: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
2: Filtracions d'aigua al pas dels anys i també reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
4: 3CAT Info.
1: Demà arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones.
5: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
1: Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà amb un gir en el temps. Aquesta emissora ha pogut parlar amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat. Gato ha explicat que en aquest nou film tornen alguns personatges de les històries anteriors i reconeix que és la pel·lícula més emocionant de la saga. El tema de la paternitat hi ha ajudat.
6: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? No quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
1: Enrique Gato afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
6: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
1: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
7: Activant crit de dolor.
4: Esports.
1: Fins al punt de les 10 amb en David Ubach. David, bona nit.
8: Bona nit. Actualitat esportiva que comencem a repassar parlant del Barça, que fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional amb Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona. Però això sí, recordem-ho, sense arribar a debutar. Ha arribat, de fet, aquesta mateixa tarda a Barcelona per passar proves mèdiques en les properes hores i, en paral·lel, el Barça valora si aquesta temporada es queda amb Livaković per ser suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el conjunt de Hansi Flick continua entrenant-se aquests dies per preparar el partit de dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao, un duel pendent de la primera jornada de Lliga, i en el qual Rodri apunta a tenir alguns minuts en el que seria el seu debut amb la samarreta blaugrana. Un Rodri que ahir ja va començar a entrenar-se amb la resta de companys. No així Gavi aquests dies, que continua exercitant-se al marge per la forta contusió que té el genoll i que el fa ser dubte precisament per jugar dijous contra els bascos. I a la Lliga Femenina, també relatiu al Barça, destaquem que el clàssic del 3 o 4 d'octubre contra el Real Madrid, que el Barça jugarà com a local, es disputarà al Camp Nou. Ens fem ressò també de la presentació de l'extècnic i exjugador del Barça, Xavi Hernández, com a nou seleccionador de futbol dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció per ocupar el càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Sentim de Jong.
9: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs. Així que vam decidir portar el tercer candidat, Xavi.
8: En l'acte, Xavi també s'ha referit a com encara aquesta nova etapa.
7: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
4: 3CAT Info.
8: També en futbol, l'Espanyol negocia per incorporar a l'extrem del Bayern de Múnich Brian Zaragoza, que arribaria a l'equip blanc i blau, cedit amb obligatorietat de compra al final de la temporada. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit d'oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, s'ha referit a com encara en el partit de Lliga de dissabte al camp de la Real Societat.
10: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
8: A la primera divisió tenim en joc un partit que és un duel pendent de la primera jornada, al descans, València i Betis. Empatant a 0, demà jugarà el Madrid-Real Societat. La Real Societat, com dèiem, rival dissabte de l'Espanyol a Sant Sebastià. I parlem ara, sí, en clau poliesportiva.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I ho fem de la Vuelta Ciclista a Espanya amb un nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha guanyat l'etapa tot sol, amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats, Mar, Roglic, Kuss, Onligal i Vidar. Sentim la valoració de Pogačar del seu triomf.
11: No em vull quedar sol amb la resta de rivals, perquè llavors aniran en contra meva. He intentat atacar a l'ascens, ja que tenia la confiança que podria sobreviure fins al final. He acabat amb un cert avantatge. Ha estat dur, però ha estat un bon dia.
8: I en tenis, un partit en joc de la fase prèvia de l'Open dels Estats Units. El barceloní Max Gurri juga contra Zombor Piros al primer set, 4-1 per Gurri.
4: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 10. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des d'aquesta tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 35 hectàrees. El fum ha obligat a confinar a prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Hi ha una trentena de persones desallotjades de la primera línia d'habitatges. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges que hi ha hagut els últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Per cert, que les pluges que s'han viscut a Catalunya aquest dilluns han fet perdre el 50% de la brema als camps més afectats del Priorat. La pedregada també va danyar cultius de fruita al Segrià i la Noguera, però la tempesta ha arribat en la recta final de la campanya i l'afectació per aquests pagesos de Lleida és menor. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol, mentrestant, fa el primer pas per endurir la legislació migratòria, d'acord amb la normativa europea. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern també condemna l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer a les colònies amb normalitat. Això arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga dels mestres pel primer dia del nou curs. Ha mort als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Parton, que la tardor passada va començar a tenir problemes de salut, és autora d'èxits com Jolene o I Will Always Love You i va guanyar 11 premis Grammy. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que abaixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
0: El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat aquesta tarda a Barcelona i passarà demà la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. L'exblaugrana Xavi Hernández ha estat presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha dit que el terrassenc era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola i Arne Slot. I avui ha hagut una autèntica exhibició de l'eslovet Tadej Pogačar després de 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya a la quarta etapa de la Vuelta. Ha atacat prop de 50 quilòmetres de l'arribada i ha arribat amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte als seus perseguidors. A la general, Pogačar és encara més líder, Roglic segon a 3 minuts i 21 segons. I pel que fa al temps, després d'un dimarts amb pocs núvols, durant la matinada aniran en augment. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podrien acompanyar de fang. Al matí no serà tan fresc, les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. A la tarda, aquest dimecres, tindrem més estones de sol.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre. Una seixantena de dotacions dels bombers de Barcelona i també de la Generalitat continuaran treballant aquesta nit al Parc Natural de Collserola per mirar d'apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització. Hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de la capital catalana. També s'han desallotjat una trentena de persones preventivament. Anem cap a Collserola, allà hi tenim el Cristian Roldán.
2: L'aturada del vent dels últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes. De fet, en aquests moments s'està treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin més. I des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat i tenir el perímetre més o menys controlat. En bona part dependrà de l'evolució del vent, això sí, perquè és l'element que ha complicat les tasques. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
3: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
2: En aquests moments els mitjans aeris ja han deixat de volar per la manca de llum, però l'objectiu dels bombers és aprofitar la humitat de la nit per poder atacar sobretot les zones més conflictives. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores són clau.
4: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Ciutat Meridiana i Torre Baró. De fet, s'han evacuat també 35 persones, com deies, d'aquest darrer barri. Es tracta dels veïns que viuen als dos carrers més pròxims a la zona de Collserola.
0: Això a Barcelona, però al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp, ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de Serra Calderona. Justament al País Valencià, avui fa tot just un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó. En aquesta zona calculen danys per més de 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es puguin superar aquestes situacions, però, no acaben d'arribar. Des d'Eslida, informa Pepa Ferrer.
5: A Eslida, Huartana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
6: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
5: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
7: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
5: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Les 10 del vespre i 7 minuts. Les dues dones greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pel temporal de dissabte, estan en estat crític. L'Ajuntament ha comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després han hagut de rectificar. Tarragona, Ricard Buigas.
8: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat 2 dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant, amb molta massa forestal, estaran dies per retirar els arbres com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
9: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, eh?
8: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
10: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
0: Doncs el govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en aquests episodis d'aiguats intensos que hi ha hagut al sud de Catalunya. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern d'aquest curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
11: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran. Però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: La veritat és que alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal del Tarragonès i el Baix Camp han trobat a faltar l'enviament d'aquestes alertes als mòbils. És el cas de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions de 3Cat Info.
12: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
13: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges, justament d'aquestes últimes hores, les d'ahir, concretament, han afectat els pagesos del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà. Els camps més afectats diuen que s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
14: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
15: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà, o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
14: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Això a Tarragona, gràcies Jordi, però les tempestes també han afectat més de 300 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha sigut Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de les plantacions de fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació encara ha sigut menor. Això ho explica Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
16: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Les varietats que han quedat més afectades han sigut els préssecs, els més tardans, i també la pera, que encara quedava per recollir.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'han embolicat avui amb les seves versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. No aclareixen si s'hauria pogut evitar. La titular de Defensa admet que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va informar d'un intent de passar la frontera nedant, un intent però que es va acabar desbordant. En canvi, el titular d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de la llau de persones que van arribar a Ceuta el 30 de juliol. Informa des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
17: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
18: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
19: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
17: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
18: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
17: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Per cert, que durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i també els socis d'investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi a Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
20: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
21: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
22: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. Doncs bé, en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol fa el primer pas per endurir les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per adaptar la legislació a la normativa europea i no pas com a resposta, diuen, a la situació actual de Ceuta. Els textos preveuen una nova fase de triatge per persones que hagin travessat il·legalment la frontera, de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat, enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. Elma Sainz és ministra portaveu i de Migracions.
2: El objetivo de ambas iniciativas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
0: Ha afegit que les iniciatives, que encara arribaran, encara trigaran a arribar al Congrés, són garantistes amb els drets dels immigrants. Per cert, encara sobre aquesta qüestió, recordem que el govern espanyol també ha aprovat avui el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta, amb prioritat per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol.
1: El temps.
0: A un quart d'onze, la crònica amb la Gemma Puig.
3: Avui hem tingut un dia molt més estable, una tarda de sol, d'estabilitat i de temperatures que avui han pujat més que no pas ahir entre la costa i el prelitoral. Els valors més alts, 37 graus a Tortosa, 36 a Vinebre, Fogars de la Selva, Castellbisbal, 35 a Cabrils, Parets del Vallès, 32-33 graus cap a Ponent, Catalunya Central, amb alguns núvols que han crescut a la tarda cap al Pirineu, s'han desfet, i alguns núvols que també s'han mantingut cap a les comarques del nord-est. Serà aquesta propera nit i matinada, quan aniran augmentant més la nuvolositat. Demà tindrem un dia més núvol, més tapat fins i tot, amb alguna gota ja des de primera hora del matí de forma força irregular que pot afectar sectors de la Catalunya Central, del Camp de Tarragona, el Pirineu i Prepirineu. Gotes que aniran acompanyades de fang, perquè tindrem aquesta pols sahariana, i el vent que s'anirà reforçant, aquest vent de sud que ho farà cap a Ponent al matí, i també es mantindrà durant tot el dia les cotes més elevades del Pirineu, cops que poden superar els 90 km per hora. Pel que fa a les temperatures al migdia, quedaran un pèl més baixes, sobretot a la costa, els valors més alts, 33-34 graus. I dijous mantindríem alguns núvols a la costa i al prelitoral, algun ruixat puntual al Pirineu, i les temperatures amb tendència a pujar.
0: Gràcies, Gemma. Per cert, ara que aquests dies tenim el temps tan alterat, amb tant de rebombori meteorològic, fixeu-vos en el que va passar ahir a prop de Carcassona, a Occitània, al sud de França. És el tornado que va arrasar ahir el poble francès de Pomàs, com us dèiem, a prop de Carcassona, un poble que ha quedat greument afectat. Del mig miler de cases que hi ha, el tornado en va afectar 300, i d'aquestes n'hi ha un centenar que han quedat totalment destrossades. Segons les autoritats, aquestes cases són pràcticament inhabitables. El tornado ha deixat un balanç d'una quarantena de ferits i no consten desapareguts. Una de les tasques que ja s'ha començat a fer és cobrir les teulades dels edificis per evitar que volin més teules. L'escola del poble també ha quedat molt afectada i no podrà obrir les portes la setmana que ve, que és justament quan comença el curs escolar.
1: 3CAT Info.
0: Més notícies. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat sobre això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policia s'extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
19: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, el grup parlamentari dels socis de govern, Sumar, ha registrat al Congrés una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera això, que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu de Salvador Illa considera que cal investigar-ho i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que respondrà repartint 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic Bilbao d'aquest dijous.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts d'un quart d'11 de la nit. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es puguin fer amb normalitat el curs vinent. Això després que encara cueja l'amenaça dels sindicats, com l'USTEC, el sindicat majoritari, de no fer colònies si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. Ho ha dit avui la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
11: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: I us expliquem també que l'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, la Direcció General de Trànsit, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, per exemple, portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu de motoristes considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris. Per això reclamen a l'administració que també assumeixi responsabilitats. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
4: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquestes noves exigències. Les 10 i 21 minuts. Una trentena de netejadores d'habitacions d'hotel, més conegudes com a Kellys, han tornat a concentrar-se avui a Barcelona per exigir millores laborals. Les treballadores volen més prevenció de riscos laborals o reduir la càrrega de treball desproporcionada que pateixen, diuen, una situació que s'agreuja ara en temporada alta en ple estiu. La portaveu d'aquest col·lectiu, Juani Pérez, demana empatia a la patronal perquè, mentre el sector turístic bat rècords, les seves condicions van a pitjor.
6: ¿Cómo es posible que con estos beneficios que obtienen las grandes empresas hoteleras o toda la industria hotelera, ¿no? Porque no es solo los hoteles, todo el mundo gana, parece que en este negocio todo el mundo gana menos nosotras. Nosotras vamos perdiendo salud, nosotras vamos perdiendo poder adquisitivo, nosotras vamos perdiendo vida.
0: Unes reclamacions, unes reivindicacions que les Kellys fan sentir cada any a finals d'agost, ara, això que dèiem, en plena temporada alta, per exigir millores per al seu col·lectiu. I el conseller delegat de Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball a Alemanya en una reunió que ha fet avui amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han ben escridassat. L'alt càrrec de l'automobilística ha reiterat que la companyia Volkswagen necessita estalviar per sobreviure davant els reptes geopolítics i la competència. La companyia pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. Els acomiadaments, en teoria, no haurien d'afectar la fàbrica de Martorell de Seat i Cupra, marques que estan, com sabeu, sota el paraigua de la matriu Volkswagen.
1: 3CAT Info.
0: La policia ha detingut a Palma, a Mallorca, un entrenador de vòlei acusat de violar una menor de 15 anys a qui feia 3 anys que entrenava. L'home s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Informa des de Palma, Caterina Carman Jaume.
7: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
0: Les 10 del vespre i 23 minuts. Avui, dimarts 25 d'agost, ha mort una icona de la música americana. L'artista de música country Dolly Parton ha mort als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units i més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Ens en parla ara Marc Ruiz.
23: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
5: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
23: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I ara, 4 minuts per l'actualitat esportiva amb el David Ubach. Bona nit.
1: Bona nit. L'arrenquem explicant que el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, de fet, ja és a Barcelona des d'aquesta mateixa tarda, on demà mateix passarà la revisió mèdica. En paral·lel, el Barça valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Livaković, per cert, és internacional croat i arriba procedent del Fenerbahçe turc. La temporada passada va militar a les files del Girona, però això sí, sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick continua pensant ja en el partit de dijous a la Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao, al Camp Nou. Rodri podria tenir, de fet té molts números perquè així sigui, els seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, mentre que Gavi continua sent dubte per la contusió que arrossega el genoll i que, de fet, el fa entrenar-se al marge dels seus companys. Del Barça passem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un club blanquiblau que, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb l'Espanyol, parla de com preparen el partit de Lliga de dissabte al camp de la Real Societat.
3: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
1: A la primera divisió tenim en joc a aquesta hora un partit que és pendent de la primera jornada, el València 0, Betis 0, ja al minut 65 de partit, per tant, al 20 de la segona meitat. Demà torn per a un altre partit posposat a la primera jornada, al Madrid-Real Societat, del qual n'ha parlat Josep Mourinho, el preparador blanc a la roda de premsa prèvia. Mourinho ha assegurat que vol que la seva plantilla sigui la mateixa que l'actual, al tancament de mercat, és a dir, que no hi hagi ni més sortides ni més arribades.
4: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
1: Més futbol en clau internacional per explicar que aquesta tarda s'ha fet la presentació de l'extècnic i exjugador del Barça, Xavi Hernández, com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. En l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, la primera, i Arne Slot, la segona. Mentrestant, Xavi ha declarat en la presentació que espera implantar el model de joc que va viure com a futbolista i com a entrenador al Barça i que vol aprofitar la seva experiència a la banqueta blaugrana en aquesta nova etapa.
5: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days.
2: 3CAT Info.
1: I afegim també informacions en clau poliesportiva com la relativa a la Vuelta Ciclista a Espanya amb nova exhibició de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la quarta etapa amb sortida i arribada a Andorra la Vella, després de 104 quilòmetres de muntanya. Ha tret Pogačar 2 minuts i 40 segons de març als seus perseguidors més immediats a l'etapa i a la general l'avantatge Primo Roglic, que és segon de 3 minuts i 21 segons ja. Afegim que en tenis tenim en joc un partit en presència catalana a la fase de classificació de l'Open dels Estats Units. El barceloní Max Alcalá s'enfronta a l'hongarès Zombor Piros. Alcalá ha cedit el primer set 2-6 i ara perden el segon parcial per 0-4.
0: Dos quarts d'onze. Aquesta hora de 3CAT Info destaquem que una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat segueixen treballant per mirar de controlar un incendi que crema des d'aquesta tarda al Parc Natural de Collserol, a Barcelona mateix. El foc ja ha afectat una superfície de 35 hectàrees. A més, el fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns que viuen als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. A més, s'han hagut de desallotjar una trentena de persones de la primera línia d'habitatges. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges que hi ha hagut aquests dies al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ho atribueix a criteris tècnics, però, en tot cas, es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis al futur. Les dues dones, per cert, greument ferides a Roda de Barà, de resultes d'aquestes tempestes, pel temporal de dissabte, es mantenen en estat crític. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari com el que es va acabar produint a Ceuta. El govern espanyol, per cert, fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. Són algunes notícies que destaquem aquest dimarts 25 d'agost de 2026, però n'hi ha més. Per exemple, d'aquí una estona anirem a Moscou, on el president rus, Vladimir Putin, amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat, mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, que es diu Ozon. Avui també hem sabut que el cineasta nord-americà Robert Eggers rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director d'El Faro i Nosferatu també aprofitarà el viatge per presentar a Sitges la seva nova pel·lícula, Licantropo. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. De fet, ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i demà passarà la revisió mèdica. En paral·lel, el club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García a la porteria o bé si el cedeix a un altre equip.
0: Pel que fa al temps, aquest dimarts ha sigut bastant assolellat, moltes clarianes, pocs núvols, però sembla que aquesta matinada sí que en tindrem alguns de núvols. De cara a demà dimecres tindrem un matí, per tant, ennuvolat, amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang, en aquest cas. El matí no serà tan fresquet, les màximes quedaran baixes, sobretot al litoral i al prelitoral. De cara a demà dimecres a la tarda sí que tindrem més estones de sol. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit i a aquesta hora tenim actiu un incendi forestal al parc de Collserola, a Barcelona. Hi ha una seixantena de dotacions de bombers de Barcelona mateix i de la Generalitat que ja estan treballant i continuaran fent-ho durant la nit per mirar d'apagar aquest incendi, que fins ara ha arrasat 35 hectàrees. El foc sembla que està en vies d'estabilització, però per si de cas ha calgut confinar uns 15.000 veïns dels barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana, de la capital catalana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. A Collserola, seguint tothom plegat, i tenim el Cristian Roldán.
6: L'aturada del vent dels últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes. De fet, en aquests moments s'està treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin més. I des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat i tenir el perímetre més o menys controlat. En bona part dependrà de l'evolució del vent, això sí, perquè és l'element que ha complicat les tasques. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
7: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
6: En aquests moments els mitjans aeris ja han deixat de volar per la manca de llum, però l'objectiu dels bombers és aprofitar la humitat de la nit per poder atacar sobretot les zones més conflictives. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores són clau.
8: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
6: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Ciutat Meridiana i Torrebaró. De fet, s'han evacuat també 35 persones, com deies, d'aquest darrer barri. Es tracta dels veïns que viuen als dos carrers més pròxims a la zona de Collserola.
0: Gràcies, Cristian. Ara passen 5 minuts de 2:15. Les dues dones, greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pel temporal d'aquest cap de setmana, estan en estat crític. L'Ajuntament havia comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després han hagut de rectificar. Tarragona, Ricard Buigas.
9: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat 2 dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
10: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh?
9: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
11: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
9: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
0: Per cert, que el govern ha sortit al pas avui de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en aquests episodis de pluges, d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Això ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque, que ha afegit que les previsions meteorològiques tampoc no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAlert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal, el Tarragonès i el Baix Camp, han trobat a faltar l'enviament d'aquests missatges d'alerta, d'aquests SAlert. En canvi, l'alcalde de Tarragona, per exemple, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen.
13: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
0: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges.
2: 3CAT Info.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si s'hauria pogut evitar. La titular de Defensa, per una banda, admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant, però el titular d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud d'aquell allau de persones. Informa des de Madrid Dani Sainz de Aja.
14: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
15: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
16: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
14: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
15: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
14: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Gràcies, Dani. Per cert, que durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Fins i tot els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El Canadà es rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provenients dels Estats Units. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
17: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial i econòmica, Trump s'ha despenjat amb una de les seves idees lluminoses. Diu ara que es planteja canviar el nom del llac d'Ontario, justament la frontera entre Estats Units i el Canadà, i vol posar-li el nom de llac d'Amèrica. I avui el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons diuen diversos mitjans nord-americans, tot i que ni Washington ni Moscou confirmen oficialment la trobada. El motiu d'aquesta possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, que van impulsar els Estats Units, i l'altre és la guerra amb l'Iran. El tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana, des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I justament sobre aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna, a partir d'ara, Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això, mentre Kiev ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, que es diu Ozon. Informa des de Moscou, Cristina Solies.
18: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
19: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
18: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: I encara de l'àmbit internacional, la Xina avisa que la seva relació econòmica amb l'Iran és conforme a la legislació internacional i que no hi hauria d'haver cap obstacle perquè continuï així. L'advertència de Pequín arriba després que els Estats Units anunciessin la posada en marxa de sancions contra tots els països que facin negocis amb la República Islàmica de l'Iran. El Departament del Tresor nord-americà ha anunciat avui 60 noves sancions contra persones, entitats i vaixells mercants que comercien amb l'Iran, però sense afectar cap companyia xinesa de moment. El president de la República Popular, Xi Jinping, té previst visitar la Casa Blanca d'aquí un mes i el conflicte de l'Orient Mitjà segur que estarà sobre la taula. El cap de l'Estat Major del Pakistan, que lidera la mediació entre Washington i Teheran, va ser ahir a l'Iran per traslladar un missatge dels Estats Units, que estan oberts a reprendre les converses de pau. Això, segons ha revelat un alt càrrec polític iranià.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'aquí un minut seran 3:15. Us expliquem ara que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament, Canadell ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat és fonamental per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona, però ara treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica Industrial de la Commonwealth. Com us dèiem, ha estat nomenat, ha estat premiat, en aquest cas, amb aquest guardó Ramon Margalef, que està dotat amb 80.000 euros.
2: El temps.
0: A 3:15, la crònica amb la Gemma Puig.
20: Avui hem tingut una tarda molt estable, no ha tingut res a veure amb la que vam tenir ahir. Hem tingut algunes nuvolades cap al Pirineu, que s'han anat trencant, i també al vespre alguns núvols cap al nord-est, cap a aquest sector de l'Empordà, sense més conseqüència. Les màximes avui s'han enfilat més, sobretot a la costa i al prelitoral, 37 graus a Tortosa, 36 a Vinebre, Castellbisbal, 35 a Cabrils, Parets del Vallès, 36 a Fogars de la Selva, i també cap a comarques interiors i cap a Ponent entre els 32 2 i els 33 graus. De cara a aquestes properes hores aniran augmentant els núvols. Serà de matinada i sobretot demà al matí, quan tindrem aquest cel més ennuvolat, fins i tot amb algun ruixat, alguna gota que hi pot haver al matí de forma força irregular en punts del litoral, del prelitoral, però també cap a comarques interiors, Catalunya Central, Camp de Tarragona. Aquestes quatre gotes que poden caure doncs aniran acompanyades de fang. Tot això amb vent, un vent que reforçarà, un vent que es farà notar cap a aquest sector de Ponent, però també a cotes altes del Pirineu, no només al matí, sinó també a cotes altes del Pirineu es mantindrà aquest vent de sud de cara a la tarda. A la tarda tindrem més estones de sol, es mantindran alguns núvols cap al sector del Pirineu i alguns núvols també cap a les comarques entre Barcelona i Girona. En principi, sense gaire més conseqüència, no es descarta, es pugui haver alguna gota, algun ruixat a la tarda cap al Pirineu Occidental. De cara a dijous, mantindríem aquests núvols a la façana litoral, amb unes temperatures que aniran pujant altre cop, aquests valors que seran una miqueta més alts.
0: I us expliquem ara que alguns ajuntaments catalans comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber d'on són els turistes que els visiten i quants dies es queden a la zona. Informa des de Girona, Núria Peraire.
3: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
21: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
22: Podem veure on tenim que incidir en més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
3: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala

0: ja del mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
1: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
0: La collita comença aquest any dues setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
2: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis que hi ha, des de la distància, ramats de vaques mentre pasturen. Això ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que és justament el que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, el pagès pot limitar el perímetre per on poden pasturar. Llavors, donen instruccions a l'animal a través del collar. Com ho fan? Doncs ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
3: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
2: Els collars de les vaques són gratuïts pels participants de la investigació, però tenen un preu marcat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el Sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders. I anem ara a la ciutat de Barcelona perquè l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al barri del Poblenou, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, però també hi haurà un espai per innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus d'aquest complex es transformaran en pisos per una setantena de persones que no podrien accedir a altres promocions immobiliàries. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones en risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial de l'Escocesa es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
4: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
2: S'invertiran més de 50 milions d'euros en aquest complex cultural i d'habitatges, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029. I encara a la ciutat de Barcelona, la residència de gent gran de Gràcia s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió pública catalans. Ho explicava el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
2: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i també un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I un últim apunt, encara de la ciutat de Barcelona, els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro, tindran aquest divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
6: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
2: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa seva, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant.

A Trescatinfo obrim ara un temps dedicat a la informació cultural i comencem parlant de cinema. Do not dread darkness. El director de pel·lícules com El Faro i Nosferatu, Robert Eggers, serà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria, perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà també aprofitarà el viatge per presentar la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà oficialment el 8 de

0: gener. La pel·lícula és una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. William Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà el Festival de Cinema de Sitges, després que el 2015 ja va inaugurar-ne la 48a edició amb la seva òpera prima La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre en aquesta població del Garraf.
1: 3Cat Info.
0: I demà mateix arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics de Tadeu, i tot plegat acabarà amb un gir en el temps. 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que ja era hora de plantejar el tema de la paternitat. Enrique Gato ha explicat que en aquest nou film tornen alguns personatges de les històries anteriors i reconeix que és la pel·lícula més emocional de la saga de Tadeu Jones. Diu que el tema de la paternitat justament hi ha ajudat.
2: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
0: Enrique Gato afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
2: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
0: És Tadeu Jones i la llàntia meravellosa que s'estrena en català a partir de demà en 40 sales de tot el país.
1: Esports.
0: Fins que siguin les 11 amb el David Ubach. Bona nit.
3: Bona nit, esports, que comencem recordant que el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquesta mateixa tarda per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica demà mateix i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković, recordem-ho, va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada de Lliga. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. I és que el club blanquiblau negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, negociacions avançades del club blanquiblau amb el conjunt bavarès per un jugador que, això sí, arribaria cedit, tot i que amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita de dissabte al camp de la Real Societat.
4: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que, bueno, aquest any toca guanyar.
3: Més futbol.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pendents a aquesta hora d'un partit més pendent de la primera jornada de Lliga a la primera divisió de futbol, temps afegit del València 0, Betis 1, minut 5 del temps extra d'aquest enfrontament que ha estat igualat fins que al minut 83 Fran García ha fet el gol dels bètics que ara mateix els atorgaria el triomf. Aquest dimecres, demà mateix, es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc José Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
5: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3Cat Info.
3: I en futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
6: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
3: En l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
7: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
3: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat del Manchester City al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Obrim ara pàgina de Poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Pas de gegant de Tadej Pogacar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslovè de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ara ha fermat el seu lideratge a la General. Pogacar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats: Mas, Roglic, Kuss, Only, Gal i Vidar. Pogacar s'ha donat per satisfet en acabat.
8: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
1: Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia que en riu que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen hi serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. I els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dimarts avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elche. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimites, tot i que ha evitat condemnar la actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
5: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
6: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you. Working
5: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera de nedant que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. I les pluges de dimarts han afectat els pagesos del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més afectats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots d'home igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una setantena de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se

0: Sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
1: Una cinquantena d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
2: Fins ara, les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
1: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
4: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta dels meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
5: Trescat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
6: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
5: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
6: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
5: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
7: Llàntia Meravellosa, obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Areu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
8: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
9: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
10: Ha estat una bella cosa.
11: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
8: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el

0: moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
1: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
4: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
3: Més futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
5: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
2: 3CAT Info.
3: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
6: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
3: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
3: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha reformat així el seu lideratge a la General. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la General, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Es imbatible, sí. Si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
3: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hassel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hassel Pérez firma per 2 temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
2: Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huartana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAL-ER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port han estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat a un augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elche. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha ja atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
5: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
6: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
5: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressat.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia que han que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà, o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals

0: veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
1: Les dates de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
2: Do not dread darkness.
3: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
4: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
3: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
5: Trescat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
6: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
5: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
6: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
5: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
7: Meravellosa. Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Areu.
3: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial, una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
8: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
9: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
10: Ha estat una bella cosa.
11: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
8: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
3: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
12: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
3: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 € per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.

0: Esports.
1: Amb David Ubac.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Reial Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
0: 3CAT Info.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
5: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
2: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella i ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
2: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnic per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El hem de procurar que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen hi serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
3: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la Cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
4: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
5: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
4: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
6: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
7: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta. I estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
6: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Camp Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que en riu que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bovés, el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs, evidentment, ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vid Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà revela contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li Llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots d'home igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.

0: història de terror folclòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Hey, Mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
2: Trescatinfo ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
3: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
2: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
3: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
2: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
4: Meravellosa. Ofra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Areu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
5: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
6: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
7: Ha estat una bella cosa.
8: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
5: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
9: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
10: Esports.
0: Amb David Ubach.
11: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se.

0: al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
1: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
0: Més futbol.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Reial Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
3: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
2: 3CAT Info.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
4: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
0: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la General. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la General, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
0: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.